Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis. Nora.

0: emisora municipal.
1: La municipal fa 25 anys.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: 91.3.
2: La millor música.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info. Butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open del Tenis Taula d'Olot, disputat aquest darrer cap de setmana, 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3 de 3 als tornejos disputats. Després de guanyar el 24 hores de caça de la selva, l'Open de Vic, el primer cap de setmana de setembre, ha finalitzat el 12 de setembre aconseguint guanyant l'Open d'Olot. Aquest cap de setmana, 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada, amb una àmplia i representació de palistes locals. Aquest dimecres, a l'Institut Escola Els Pinatons, de 6 a 8 de la tarda, la FA Els Pinatons organitza conjuntament amb els castellers de Montcada i Reixac un taller per iniciar-se en el món casteller d'una manera segura i adaptada. Les places per participar-hi són limitades i l'inscripció es pot fer a través de la web de la FA Pinatons o a l'enllaç de la seva biografia d'Instagram. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura al Centre Cultural l'exposició I de sobte l'atzar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open del Tenis Taula d'Olot, disputat aquest darrer cap de setmana, 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3 de 3 als tornejos disputats. Després de guanyar el 24 hores de Caçà de la Selva, l'Open de Vic, el primer cap de setmana de setembre, ha finalitzat el 12 de setembre aconseguint guanyant l'Open d'Olot. Aquest cap de setmana, 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada, amb una àmplia i representació de palistes locals. Aquest dimecres, a l'Institut Escola Els Pinatons, de 6 a 8 de la tarda, l'AFA Els Pinatons organitza conjuntament amb els castellers de Montcada i Reixac un taller per iniciar-se en el món casteller d'una manera segura i adaptada. Les places per participar-hi són limitades i l'inscripció es pot fer a través de la web de l'AFA Pinatons o a l'enllaç de la seva biografia d'Instagram. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura al Centre Cultural l'exposició i de sobte l'atzar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open del Tenis Taula d'Olot, disputat aquest darrer cap de setmana, 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3 de 3 als tornejos disputats. Després de guanyar les 24 hores de caça de la selva, l'Open de Vic, el primer cap de setmana de setembre, ha finalitzat el 12 de setembre aconseguint guanyant l'Open d'Olot. Aquest cap de setmana, 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada, amb una àmplia i representació de palistes locals. Aquest dimecres, a l'Institut Escola Els Pinatons, de 6 a 8 de la tarda, l'AFA Els Pinatons organitza conjuntament amb els castellers de Montcada i Reixac un taller per iniciar-se en el món casteller d'una manera segura i adaptada. Les places per participar-hi són limitades i l'inscripció es pot fer a través de la web de l'AFA Pinatons o a l'enllaç de la seva biografia d'Instagram. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura al Centre Cultural l'exposició I de sobte l'atzar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: Estàs escuchando el gramófono.
4: Comenzamos ya la que es la última hora, la que nos llevará hasta el punto de la una de la tarde. Tranquilitos, ¿eh? Escuchando todo un temazo de Bryan Ferry, este Slave to Love, esclavo del amor. Pero el tema no está dedicado a una mujer, sino está dedicado a una niña, a su hija.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open del Tenis Taula d'Olot, disputat aquest darrer cap de setmana, 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3 de 3 als tornejos disputats. Després de guanyar les 24 hores de caça de la selva, l'Open de Vic, el primer cap de setmana de setembre, ha finalitzat el 12 de setembre aconseguint guanyant l'Open d'Olot. Aquest cap de setmana, 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada, amb una àmplia i representació de palistes locals. Aquest dimecres, a l'Institut Escola Els Pinatons, de 6 a 8 de la tarda, l'AFA Els Pinatons organitza conjuntament amb els castellers de Montcada i Reixac un taller per iniciar-se en el món casteller d'una manera segura i adaptada. Les places per participar-hi són limitades i l'inscripció es pot fer a través de la web de l'AFA Pinatons o a l'enllaç de la seva biografia d'Instagram. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura al Centre Cultural l'exposició I de sobte l'atzar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet

not a crime when you look the way you do.

0: FM.
1: El 91.3, només clàssics contemporanis.
2: You've seen every sky, I don't show my skin.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.

0: Són les 5.
1: 91.3 Ripollet Ràdio.
2: Info. Butlletí informatiu. Us parla Mar Batalla Poveda. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open del Tenis Taula d'Olot, disputat aquest darrer cap de setmana, 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3 de 3 als tornejos disputats. Després de guanyar el 24 hores de caçada a la selva, l'Open de Vic, el primer cap de setmana de setembre, ha finalitzat el 12 de setembre aconseguint guanyant l'Open d'Olot. Aquest cap de setmana, 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada, amb una àmplia i representació de palistes locals. Aquest dimecres, a l'Institut Escola Els Pinatons, de 6 a 8 de la tarda, l'AFA Els Pinatons organitza conjuntament amb els castellers de Montcada i Reixac un taller per iniciar-se en el món casteller d'una manera segura i adaptada. Les places per participar-hi són limitades i l'inscripció es pot fer a través de la web de l'AFA Pinatons o a l'enllaç de la seva biografia d'Instagram. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura al Centre Cultural l'exposició i, de sobte, l'atzar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta literalment a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé.
0: Portes bé la reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va no? Fantàstic.
0: Passi quan passi. Orient Mitjà. Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. La Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanja, si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època?
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb quatre vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: No. Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament a Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644. Bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, el Yuan... Però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar-ho també que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma postal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel... va començar a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis, i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils, i més quan parlem d'èpoques... anteriors a la il·lustració... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil, això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Sí, això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets.
0: Estan igual.
1: Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ara ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Bueno, un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. Que és aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació, era una, perdó, era efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, feta aquesta reflexió inicial, anem ara a sentar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va Girafes a un nuc i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però... comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Mohammed. Sí.
1: Li van trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada... A veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No... Però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials per convertir-los en servents segurs, no? I en aquesta mena de entre cometes, casta, no? que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí.
0: Sí, i aquella gent que... Aquests defensors de la tradició, no? Diuen, que ja no es perden les formes.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé.
1: En fi, serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que, bueno, hi anirà servint amb ell.
0: I com seran aquests anys de servitud al futur emperador?
1: Durant aquests anys, Ma He, no? Encara li diem Ma He, encara no parlem de Zheng He, es va convertir en alguna cosa molt inusual per un eunuc, i és que es va convertir en un conseller militar de confiança. Va aprendre estratègia, diplomàcia, les arts de la guerra, va lluitar al costat de Zhu Di, és l'anterior nom de l'emperador Yongle, durant la guerra civil contra el seu propi nebot, i es va distingir en molts combats decisius.
0: Mai va dir la frase aquí manda mi polla?
1: No.
0: pel que sigui.
1: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits... Un home que, si us fixeu, no encaixava gaire enlloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
0: Molt bé, doncs la cosa promet.
1: Ei! Com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
0: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
1: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
0: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar d'una altra cosa si es diu Black Sails.
0: Bueno, la vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació serièfila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno,
0: un debat historiogràfic
1: exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de màrrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Senghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí, sí, sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja de...
0: Per acabar de
1: d'omplir els buits, no?
0: Exacte.
1: Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres, però clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques, i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells, s'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien de ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres, però si més no eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició a Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
0: Molt bé, això en quant a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
1: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
0: Que els europeus trigarien dècades
1: o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat, i compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tot el que podies fer era tancar, i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
0: El típic timó
1: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
0: Sí, com de bambú, no?
1: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible, i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
0: És clar, si anem a lo fàcil.
1: Sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
0: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor, i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
1: Molta gent, tio.
0: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
1: Sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no? Però por ahí.
0: Dic de l'època de...
1: Ah, de l'època, perdó.
0: 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
1: Pues imagina't.
0: I zero turistes.
1: Algun peregrí, potser, no?
0: Bueno,
1: no,
0: sí, algun... Però no li deien turistes. Vale, els agradava dir-se viatgers.
1: Viatgers.
0: Sí.
1: La composició de la flota ja us podeu imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una... Bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment, i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans...
0: Ai, mira que... i cafè d'especialitat.
1: Això també.
0: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... cobert xinès. Jo llenço una proposta.
1: Escolteu.
0: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i...
1: És això. Cultiu...
0: Una gran ciutat, sí. Una gran civilització en moviment.
1: Mm-hmm. Doncs una miqueta...
0: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
1: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
0: Bueno, jo què sé.
1: Uns quants.
0: L'alternativa. Alternativa zero, tot el que vingui.
1: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
0: Bueno, no et mories d'escorbut.
1: No, exacte.
0: És una cosa que...
1: Exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
0: i a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia, a les cobertes hi havia allà,
1: ramat,
0: una mena, no?, de Cort Inglés, no, a la bodega.
1: Clar, a les bodegues, que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no?, per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles 15-16, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes de un luxe inigualable en aquell moment.
0: És una mica fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
1: No.
0: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
1: però
0: sí que et porta un gerro únic.
1: De color blanc i amb dibuixets blaus.
0: Zheng He és, no?, la teva tieta que va de viatge a l'estiu.
1: Li estàs dient a una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
0: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
1: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa. Si em queda temps, parlem de la
0: nevera. Si queda temps, Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI, del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
1: Mm-hmm. A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, en més d'un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etc., que els interessava col·leccionar animals exòtics, etc. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
0: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
1: És que eren molt grossos.
0: Té mèrit.
1: Eren molt,
0: sí,
1: grossos.
0: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
1: Ah, és veritat? Bueno, la portaven a sobre.
0: Clar.
1: Ja està.
0: I el vent, sí, no? Era com Raimon allà.
1: El camp anar fent així.
0: El vent.
1: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
0: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè l'he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
1: No, 7 i durant 30 anys, o sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
0: Vinga.
1: A veure, l'Eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant.
0: La d'anada i la de tornada.
1: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malaca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411.
0: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
1: Ni una.
0: O sigui, té mèrit, eh?
1: Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, és per... No és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no?, els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat, sí, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming... Adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També, en aquests viatges, intervenien políticament. Vale? Com, per exemple, en el segon viatge, al regne de Khmer, o militarment, com en el tercer viatge, on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
0: Lleig, això també.
1: Ah, sí,
0: això
1: sí.
0: També,
1: sí.
0: Ja. Ah, soc pobre, però...
1: Però no tant, eh?
0: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge,
1: sí.
0: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
1: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
0: Fa baixada. Sí, clar, sí. El mapa fa baixada.
1: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbica.
0: I passen l'estret d'Hormuz?
1: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
0: Potser està més obert.
1: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zenghe és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
0: Oh, que bonic.
1: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
0: No, clar, sí, bueno. Simplement... Això d'aquí davant.
1: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
0: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà com... què fas aquí?
1: Qui ets? En fi, bueno, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
0: Que és que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament, no?
1: Sí,
0: i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquest relat, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
1: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
0: On repostes?
1: Sí, clar, bueno...
0: Passen 28.000 persones, en el moment que has de parar...
1: A comprar quatre queviures al súper, no?
0: Uns quicos.
1: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
0: No.
1: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zenghe i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem després.
0: Però tens una girafa.
1: Sí, com una girafa que la portaves allà.
0: El mateix com la pel·li de Madagascar, no? Mm-hmm. No sembla que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui i allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons... Es falta el pingüí, però fora d'això...
1: Podria ser-ho. I llavors que es converteixen en espècies invasores, no?
0: Sí, govern xinès, us regalem una altra...
1: 2 milions més.
0: Sí.
1: Finalment, el setè viatge, que ja és l'últim...
0: Ho fem pel comunisme, també.
1: Ho fem pel comunisme?
0: Ho fem pel comunisme, tot el comunisme,
1: sí.
0: Que ens podran pagar.
1: Finalment, el setè viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època perquè el mateix Zenghe, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada, o sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop desapareix.
0: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
1: Sí i no, Alberto.
0: Ah,
1: sí i no.
0: Molt bé.
1: Veurem després què passa.
0: Vale, molt bé. Doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
1: Sucosilla, no?
0: Sucosilla.
1: Tres. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
0: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, vale, perquè és molt vergonyant.
1: És
0: personal.
1: Vale. Oh, no vols explicar?
0: No t'ho he explicat mai?
1: Fem un programa per mecenes per això? Per
0: explicar no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
1: Què?
0: No, doncs pues ja t'ho explico després.
1: Vale.
0: Clickbait total, eh?
1: Saps qui no tenia escorbut?
0: La girafa?
1: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka... el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada i les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zenghe va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som homes o homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
0: Una mica que va fer Estats Units amb Bin Laden, no?
1: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent amb Maduro?
0: Bueno, amb Maduro no sé si...
1: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes.
0: Això
1: és molt divertit.
0: Volem saber més de les girafes.
1: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
0: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
1: sí.
0: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona pertorbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
1: No, jo estic pensant constantment, o sigui, m'estic imaginant aquests viatges.
0: Girafes marejades, sí, putant sí. En un vaixell.
1: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora...
0: Ah, tu penses que era com una mena de...
1: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
0: Bueno. I tothom a la cobertura... Cuida, compte! Decidint... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua.
1: Sí.
0: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb punta de girafa.
1: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
0: És la fantasia? Truca'ns.
1: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
0: sí,
1: eh?
0: Bueno, escolta, no has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
1: En fi... Cinquè viatge, Zenghe torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat

0: tants com Heracli. Per tota, per tota la història d'un subcontinent.
1: Espera't.
0: 5 o 6, no? Del... Ah, encara vols...
1: alguna cosa podem rascar.
0: Primícia, encara, encara hi ha més Heracli. La
1: gent, alguna cosa rascarem.
0: No és una, no és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Sanje fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb... amb el món musulmà?
1: Sí, a veure, se'ns explica que sí, i és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Sohil, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui... No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadrarà en aquestes rutes marítimes, etc. Si no, no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zenghe podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
0: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Sanje mor en aquesta darrera travessia,
1: sí.
0: I aquestes expedicions es cancelen, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges.
1: És, o sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zenghe és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zenghe era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
0: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
1: Ah,
0: a veure si...
1: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zenghe han produït molt de soroll, però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zenghe portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
0: No, bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
1: Doncs són bastant impecables.
0: Implacables o impecables?
1: Són implacables.
0: Són impecablement implacables, no?
1: A un altre programa em va passar això i no recordo quin. Implacables.
0: Implacables.
1: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zenghe acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zenghe el 1430. Però, com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes dels ports visitats. Es destrueix tot. De fet,

0: fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
1: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid. Per
0: el respondrem ràpid,
1: temps,
0: sí.
1: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
0: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zheng He, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens ha arribat.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa del Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes? Canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins a les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant allà del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la ruta de la seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donar sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una ideològica, hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Sí, això
0: és horrible, però... no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia costes que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell, com a protector dels...
0: És molt navegants. Interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que sí, els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Ah. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final... Escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la vegada tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema. No,
1: clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català, no?
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar, una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un ritó del Montseny.
1: Poca cosa més,
0: Els falalà. Els falalà, no? Directament.
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'accent, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la Ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé.
1: Sí?
0: Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que acabes flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Només dirà la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a la
0: ràdio castellà, sisplau. I prometem que l'Albert Abril se'l posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: 91.3 Ripollet Ràdio.
1: Info, butlletí informatiu.
2: Us parla Mar Batalla Poveda. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open del Tenis Taula d'Olot, disputat aquest darrer cap de setmana, 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3 de 3 als tornejos disputats. Després de guanyar el 24 hores de caça de la selva, l'Open de Vic, el primer cap de setmana de setembre, ha finalitzat el 12 de setembre aconseguint guanyant l'Open d'Olot. Aquest cap de setmana, 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada, amb una ampla i representació de palistes locals. Aquest dimecres, a l'Institut Escola Els Pinatons, de 6 a 8 de la tarda, l'AFA Els Pinatons organitza conjuntament amb els castellers de Montcada i Reixac un taller per iniciar-se en el món casteller d'una manera segura i adaptada. Les places per participar-hi són limitades i l'inscripció es pot fer a través de la web de l'AFA Pinatons o a l'enllaç de la seva biografia d'Instagram. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura al Centre Cultural l'exposició I de sobte l'atzar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
0: Ripollet Ràdio.
3: ¿Os gustan los jueves? A mí mucho. Sí, es ese día que está en medio de la semana. 3 días por delante y 3 días por detrás. Cuidado con esos pensamientos sinvergüenzas. También está en medio, como el del medio de los chichos.
4: Y el del medio de los chichos.
3: Todo esto lo digo porque el primer jueves de cada mes, el hombre lobo estará como si no hubiera un mañana con las personas que quieran escucharle en Ripollet Radio. Ah, muy bonitos los jueves. Sí, señor.
5: ¡Ay, qué!

0: Soy el Hombre Lobo. Os espero el primer jueves de cada mes de 8 a 9 de la noche.
1: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
2: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
4: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
5: 91.3 Ripollet Ràdio.
6: Ripollet Ràdio amb el blues.
7: Ripollet Ràdio amb el blues. Amb el blues.

0: 25 anys.
1: 91.3, l'emissora municipal.
2: A Ripollet Ràdio els dimarts ens posem a primera fila per escoltar el setè art de Thalia. Si vols estar al dia de les estrenes de cinema i teatre, aquest és el teu programa. No et perdis res del que es cou al món de les arts escèniques, perquè la Joana Rages s'ho sap tot. Novetats, crítiques, notícies i música. Molta música. El setè art de Thalia, els dimarts de 7 a 9 del vespre. I que comenci l'espectacle.
1: Ripollet Ràdio.
3: Info, butlletí informatiu.
4: Us parla Mar Batalla Poveda. Dos palistes del Club Tenis Taula Ripollet han aconseguit guanyar l'Open del Tenis Taula d'Olot, disputat aquest darrer cap de setmana, 12 de setembre. Guillem Ros va guanyar la categoria de l'Open B de cadet, mentre que Lucas Pardo va aconseguir una nova victòria a l'Open, acabant aquesta pretemporada amb 3 de 3 als tornejos disputats. Després de guanyar les 24 hores de caça de la selva a l'Open de Vic el primer cap de setmana de setembre, ha finalitzat el 12 de setembre aconseguint guanyant l'Open d'Olot. Aquest cap de setmana, 19 i 20 de setembre, es disputarà el primer Open català de la temporada, amb una ampla i a representació de palistes locals. Aquest dimecres, a l'Institut Escola Els Pinatons, de 6 a 8 de la tarda, la FA Els Pinatons organitza conjuntament amb els castellers de Montcada i Reixac un taller per iniciar-se en el món casteller d'una manera segura i adaptada. Les places per participar-hi són limitades i l'inscripció es pot fer a través de la web de la FA Pinatons o a l'enllaç de la seva biografia d'Instagram. I tanquem un punt d'agenda. Avui a les 7 de la tarda s'inaugura al Centre Cultural l'exposició I de sobte l'atzar. Això és tot de moment. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat informativa local a la web municipal ripollet.cat i a les xarxes socials d'Info Ripollet.
1: Ripollet Ràdio.
5: El año 1432. Los turcos otomanos amenazaban la cristiandad. Para defenderla subió un caballero de la Orden del Dragón.
6: Que le digo que si quiere bolsa.
5: ¿Bolsa? ¿Qué es esa insolencia? La sangre de Atila corre por mis venas.
6: La sangre de Atila, dice. La cola que me está liando el amigo.
7: Vuelve Café con Sal, amigos, el primer y tercer jueves de cada mes de 21 a 22 horas en Ripollet Radio. La surdez, la irreverencia, el humor y yo qué sé ya.
8: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
9: Escolta'l a Ripollet Ràdio els dimecres a les 10 de la nit.
10: A veure, 91.3! A veure, que si sona, que no sona, Montserrat, que no sona!
11: A veure, què no sona, papa?
10: Los terneros aquells que canten, que toquen música, que se... Sí, que parlen, que són tres!
11: Però què dius, de terneros? Los tres tenores, papa, de Ripollet!
10: Això, però a quina hora és,
11: De 5 a 7, los miércoles. I si no, ripolletradio.cat.
12: Ei, el podcast de Mama Vull Ser Artista es trasllada a Ripollet Ràdio.
13: Mama, vull ser artista.
12: Cada quart dimecres de mes ens podràs escoltar a partir de les 9 de la nit.
14: Parlarem i farem coti per coti de l'actualitat artística. Xuls, acabes la falca?
15: Clar que sí. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera. Por un beso de ella aunque solo uno fuera.
16: Els dijous al vespre a Ripollet Ràdio és moment per les sèries de televisió i els videojocs.
9: L'actualitat televisiva ens arriba de la mà de O Television Podcast, una tertúlia informal i informativa on quatre amics parlen dels seus darrers visionats. I els videojocs arriben de la mà de Gamers Ocupados, un podcast de videojocs fet per gent que no disposa de tant de temps com voldria per poder jugar. Recorda, dijous a les 10 de la nit, les sèries de televisió i els videojocs són els protagonistes a Ripollet Ràdio.
0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat.
17: 91.3 Ripollet Ràdio.
18: El setè art de Thalia, el cinema i el teatre amb Joana Raja.

Hola, amics, què tal? Molt bona tarda. Ja estem amb vosaltres després del parèntesi estiuenc només tallat per al programa especial que vam fer per la Festa Major. Però ara ja comencem la temporada normal del programa El Setè Art de Talia, dedicat al cinema i al teatre, amb aquesta temporada doncs, 2026-2027. Com sempre, qui us parla és la Joana Raja. I com sempre, si ho puc fer-ho, és gràcies al nostre tècnic, en Jordi Puy, que està a l'altra banda del vidre. D'aquí uns minuts esperem comptar amb diversos i diverses representants amics del teatre que ens vindran a parlar del muntatge que estrena d'aquesta setmana. Ui, perdó, ui, ja ho començo bé, Déu meu. Terra Baixa, i després, evidentment, ens ocuparem d'algunes desaparicions de teatre i del que pugui ser de cinema, perquè, evidentment, intentarem recuperar el màxim de pel·lícules que s'han estrenat aquest estiu i algunes de les quals continuen en cartellera. Però abans començarem també fent un recordatori a un centenari d'un director que es va complir aquest mes d'aquest estiu, que és el del director britànic Brian Forbes, que era, va ser actor, va ser guionista i va ser director i també escriptor. De fet, va sortir en petits papers com a actor més de 40 pel·lícules. Va morir el 2013 als 86 anys. Com a guionista, per exemple, doncs, algunes de les pel·lícules que ell va dirigir també les escriu ells, però com a guionista de pel·lícules no dirigides per ell, doncs, per exemple, Gavilanes del Estrecho, El Caballero Negro i L'Amargo Silencio, una pel·lícula d'any 60 de Will Green, amb el qual va estar nominat a l'Oscar com a guionista. I després ja pel·lícula, també va ser el guionista del Chaplin, la versió que va fer Richard Attenborough sobre el gran director també i actor britànic. Després, com a director, va fer unes 20 pel·lícules, per exemple, Cuando el viento silba, el 1961, L'habitación en forma de L, o Servidumbre humana, que també tenien guions seus, Plan siniestro, La loca de Chaillot, Doble triunfo, i jo me quedaré amb una pel·lícula que va fer a l'any 67, que es deia The Whisperers, o sigui, els que murmullegen o susurren. Crec que aquí no es va estrenar mai, una pel·lícula amb la Edith Evans i amb l'actriu Nanette Newman, que per altra banda va ser la seva esposa. Aquesta pel·lícula li va posar música al compositor britànic John Barry i ara, doncs, si us sembla bé, escoltarem el seu tema principal.

0: Doncs sí, com heu anunciat al principi, tenim aquí tres representants, sembla ser que encara falta un, d'Amics del Teatre. Tenim a la Montse Paredes, que crec que és la directora.
1: No.
0: No? Ai, és la Laia. Bueno, és que m'heu enganyat aquí. Ah, bueno, direcció de la Laia Vilardell. I després tenim l'Enric... L'Enric Trias està venint i tenim el Josep Tobau, que deu ser actor.
2: Sí.
0: Vale.
2: Sí.
0: I tu, Montse, ets actriu?
1: Actriu.
0: Vale. Pues allà... I feu Terra Baixa aquest cap de setmana, divendres, a les divendres 18 de setembre a les 8, dissabte 19 a les 8 i diumenge dia 20 a les 6 de la tarda.
1: Correcte.
0: Tres funcions. Vale. Terra Baixa, vosaltres, la companyia Amics del Teatre, porteu diverses dècades fent teatre. Suposo que ja Terra Baixa ja deu haver estat feta per anteriors generacions, no?
1: Sí, sí. Terra Baixa es va fer fa 30 anys.
0: Ahà. Uh-huh.
1: I també es va tornar a fer, però no et sabria dir quants anys fa, més.
0: Uh-huh.
1: Però jo recordo haver-la vist. Jo recordo haver vist la Roser Canals fent de Marta.
0: Uh-huh.
1: I per tant...
2: Potser jo, fa 45 o...
1: Podem, sí, això, sí, sí. Després, fa 30 anys sortia jo també, uh-huh, fent de Marta. I ara, doncs, ho tornem a fer. Tocava, ja tocava.
0: Per això, ja perquè a més és un clàssic del
1: teatre català. És un clàssic, ja tocava.
0: Mira, aquí entra l'Enric Trias. Algú de vosaltres és el Manelic o...?
1: Acaba d'entrar el Manelic.
0: Molt bé, Manelic. Bueno, ara parlarem amb tots. Llavors, suposo que és una obra de la que li veieu, doncs, una certa vigència, no solament com a clàssic del teatre català.
1: No, és que, a part de que és un clàssic i que, per tant... Jo sóc defensora dels clàssics, no? No s'han de perdre. Però a part que és un clàssic, jo penso que el tema en si és ben vigent, no? Perquè avui en dia encara hi ha abús de poder, malauradament avui en dia també hi ha abús sexual, mm-hmm, abús cap a menors, per tant... Que...
0: I violència contra les dones...
1: Correcte.
0: Mm-hmm. Heu fet algun tipus d'actualització en el sentit, per exemple, de la posada en escena, si es manté a l'època en què la col·loca Àngel Guimerà, o heu fet algun...
1: No. Es manté a l'època, l'única diferència... Vull dir, sí que el que és la posada en escena i tot és com més actual, no? Evidentment no segueix una línia clàssica a nivell d'escenografia, de vestuari, sinó que té un simbolisme. Hi ha un simbolisme al darrere, els colors, cada color té un símbol, cadascú va amb un color determinat, llis, que simbolitza. Per exemple, la Marta va de color vinós, perquè és el color de la sang quan està seca, mm-hmm, el Sebastià va negre, evidentment, mm-hmm, no? I en Manelic va de color cru, perquè mm-hmm, és el color de la puresa, no?
0: Mm-hmm.
1: És a dir, la posada en escena, hi ha una simbologia al darrere i està com més moderneta, però el que és l'obra en si la situem a la mateixa època i tot igual.
0: Mm. Algú de vosaltres va veure, per exemple, el muntatge del Fabià Puigcerver al Lliure amb el Lluís Omar i així? Ho dic per si... Que jo recordi que és l'últim gran Terra Baixa que s'ha fet.
1: Sí, i també vaig veure aquesta i vaig veure també fa poc el Teatre Nacional.
0: Ah, sí, és veritat.
1: El Teatre Nacional, no et sabria dir quan fa, però que també em va agradar molt. Que va ser com un... Va ser una Terra Baixa una mica així.
0: No, és que la de Fabià Puigcerver, que a més tenia com aquella espècie d'estructura de la muntanya i la plana, no?
1: Sí, una passada, molt xulo.
2: Jo fa uns anys vaig veure el Lluís Omar, en el Romea, que feia... ell sol Terra Baixa.
0: Sí. Ah, bueno, sí.
1: També.
2: És a dir, que feia quatre personatges, agafava... Sí, sí, sí. Els...
0: Va ser el Romea o el Borràs?
2: Ostres, jo
1: diria que el Borràs.
2: O potser el Borràs, és igual.
0: És igual, el teatre, sí,
2: que era
0: el
2: Romea, però bueno.
0: Sí.
2: I jo vaig sortir d'allà al·lucinat.
0: Sí, tots els que vam veure van sortir al·lucinat.
2: Perquè és que, perquè era brutal. La posada en escena, brutal, vull dir, és que jo és un tros d'actor que, vamos... Que...
0: Mm-hmm. Bueno, vosaltres, a veure, tu ets la Marta, no, Montse?
1: Jo sóc la Marta.
2: Jo el sap. El Sebastià.
0: El Sebastià, i tu ets el Manelic. Expliqueu una mica què us ha exigit la Laia al vostre personatge, què heu aportat vosaltres, què veieu, com veieu els vostres personatges, en fi, una miqueta, com... Què ens trobarem?
3: A veure, jo crec que això, estem d'acord que és un repte a nivell d'interpretar-lo, aquesta obra, perquè és una obra que és... vull dir que realment requereix... És molt emocional en molts aspectes i tots els personatges passen per moltes emocions. Aleshores sí que ha sigut... Hem hagut de treballar, jo he hagut de treballar força per poder aconseguir estar en l'estat emocional i que realment es transmetin al públic, no? Que és el que vols, que el que tu sents es transmeti. Clar, la Marta és un personatge que ha patit molt i té molt patiment i fa una evolució al llarg de l'obra. I tot aquest aquest camí que ella fa emocional, doncs a mi m'ha costat d'això, però crec, vaja, sí, que també estic molt ben acompanyada per ells dos i crec que ho hem aconseguit molt.
2: No, jo una miqueta t'ho resumiré amb una frase que vam dir ahir a última hora a l'assaig. Dic, ostres, dic, és que tot, dic, jo potser no surto tant com ells dos, no? Dic, però totes les escenes que surto, dic, són escenes una miqueta, com t'ho diria, la paraula exacta...
3: Intenses.
2: I ells em diuen, és que nosaltres també. Les nostres també són intenses, no? Vull dir que és una obra intensa, que és una obra de dues hores, que depèn com se't pot fer feixuga, però que té una intensitat...
0: Creus que es pot fer feixuga avui dia, també?
2: A veure, és dir...
1: Sí, depèn de com es
2: clar,
1: posi...
2: Ja has d'entrar-hi, sí. vull dir, una miqueta tampoc hem modificat, evidentment que està parlada en català actual i tal, però és una obra que té una trama una miqueta que l'has d'anar seguint, i que a lo millor no l'acabes descobrint ben bé fins al final, per molt que vagi sentint coses i tal. I després, pel que fa respecte al meu paper, el Sebastià, vull dir, és un paper que jo sempre... per mi és el dolent dels dolents, vale? però que a la vegada, i a mi sempre m'agrada fer els dolents, però que a la vegada... És que jo trobo que està malalt aquest home, vull dir, és allò que parlem avui en dia de l'amor tòxic,
0: sí.
2: Dic, ell es pensa que realment ho està fent bé amb la Marta, quan realment ho està fent tot el contrari.
0: És el que fan els tòxics, no? Que es pensa que es porten bé.
2: Exacte.
0: És curiós que diguis que t'agrada fer els dolents.
2: A mi sí, sempre.
1: Home, és que són els més divertits.
0: Sí.
4: Però també fa molta comèdia.
2: Sí, no, jo vinc de la comèdia. Jo vinc de la comèdia, però a vegades, per desmarcar-me'n de la comèdia, dic, els papers que menys m'agrada són aquells que són més plans, per dir-ho d'una manera. Vull dir, un dolent sempre té molts més matisos.
1: Jo crec que sí que és veritat que és una obra que es podria fer feixuga, però també depèn de com la posis al de l'escenari. Vull dir, ells no la fan gens feixuga, t'asseguro que ells ens tindran tota l'estona captant la nostra atenció del públic i ens tindran tota l'estona atents i pendents, perquè...
4: Sí, jo crec que la gent es sorprendrà, perquè, bueno, és molt intensa i nosaltres ho hem agafat d'aquesta manera, és que les frases ja t'hi porta i portar un ritme i, esclar, són emocions, no?, que, com el Manelic, no?, que és un tio bàsic, que d'aquí a aquí està content, d'aquí a aquí et mata. Però així, per segons, no? Perquè és una mica com el bon salvatge, no?, del Rousseau, no?, que deia que l'home és bo per naturalesa, que és la societat qui el fa dolent. I una mica la part de la història és aquesta, no? Un tio que està allà feliç amb les cabres i això, que diu, que et casaràs amb una noia, oi que bé, perquè ell només veu cabres allà. I quan arriba aquí se'n dona compte de... I en el meu cas, el difícil era també, és un personatge que tothom coneix, no?, com tots els altres, però per altra banda, intentar veure aquella innocència, però és un home que de tonto no té res. Senzillament no coneix la societat, però de seguida que veu les coses se'n dona compte i una mica fer aquest equilibri, no?, de dir un tio de pagès, un tio que està sol, però de tonto no té res, no fer el pagès, no... He vist alguna vegada algunes actuacions que s'han fet, que es veu que fa el pagès... Yeah. No, fer un tio normal, que bueno, no coneix molt la societat, però quan la coneix, pues, intenta... Li costa, però intenta relacionar-se, no?, i prendre posició del que passa.
0: Aquesta obra, per exemple, suposo que, no sé, entra encara dins dels dels estudis dels nanos avui dia, sí, dins la literatura catalana?
1: Sí, segur.
2: La meva filla, a tercer d'ESO, sí, la té pel segon trimestre. Dic, carinyo, dic, vine els tres dies i no caldrà que llegis el llibre.
0: No, ho deia perquè precisament pot ser un bon motiu, sí, perquè vinguin a veure-la. I, a més, també que ara el públic en general, no sé, la famosa He mort el llop, no? Vull dir que tothom ho sap ja, però malgrat tot és un moment que s'espera, no?
1: Sí,
0: vull dir que és la manera,
1: sí,
0: una d'aquelles frases antològiques.
1: Sí, mítica. Hi ha una de les coses que la Montse comentava, ha sigut un repte perquè és molt emocional i tot això, però jo penso que a més hi ha una cosa afegida que no heu comentat i que sí que s'ha anat dient en els assajos, que és un repte perquè hi ha moltes referències, és a dir, la gent ve a veure Terra Baixa quan ja coneix, hi ha vist un Lluís Omar, hi ha vist, saps? Sí. Ha anat veient diferents actors fent Terra Baixa i diferents actrius, i aleshores això per ells, clar, és un repte.
0: Claro. Clar, perquè estan a la memòria de molta gent. Com tu deies, el Lluís Omar, amb aquell que ho feia tot, no?
2: Feia de Marta, de Manelic, de Sebastià i de Nuri. Feia els quatre personatges.
0: Aquí, quan sou en total a l'escenari?
1: A l'escenari som 10, més la gent que fa de poble.
0: I com heu fet la diferenciació entre la muntanya on viu el Manelic i la casa pairal?
1: Bueno, intentaré no destapar gaire el tema, però sí que...
0: Dificultats, per exemple,
1: a l'hora de... Hi ha hagut es veu, però no es veu del tot la Terra Alta. i es veurà el dia en el moment en què, bueno, pues en què hi hagi el final de tot. És a dir, he intentat que separar una mica la terra baixa de la terra alta a nivell de llums i sobretot a nivell de situació en l'obra, perquè jo volia que es veiés, però que s'intuís, no que s'arribés a veure la terra alta, perquè la terra baixa no la veiem, no, no som capaços. L'únic que és el que ens explica el Manelic, no? Quan ens parla, no? de la bellesa de les muntanyes, però no la podem imaginar. Aleshores la intuïm, la intuireu fins al moment en què es vegi.
0: Sí, que heu fet ja una escenografia...
1: Sí.
0: Que hi ha audiovisuals o... És més
1: no, hi ha res d'audiovisual. És a base de molt cortinatge, molta roba. La roba juga un paper important perquè...
0: Però has dit que la roba no és tan bé de l'època, sinó més actual. No,
1: el vestuari és de l'època, el que passa que és un vestuari molt bàsic, molt bàsic, colors llisos, i que tots tenen una relació amb les emocions, amb la manera de ser de cadascú, i després tot el que és l'escenografia juga molt la roba, perquè la idea era que la roba pesant, la roba feixuga, la roba crea aquell sentiment de crear de presó, no? Perquè al cap i a la fi la Marta no deixa d'estar en una presó, aquella casa, aquella masia, el molí, no deixa de ser una presó per la Marta. Aleshores, no vaig voler portes, no vaig voler res, sinó que vaig voler tot fer-ho amb robes pesants, robes caients, robes mal posades, per dir-ho d'alguna manera, amb els tons, amb els mateixos tons del vestuari dels personatges.
0: I a nivell de, no sols d'escenografia, sinó que és la utileria, potser necessiteu algun tipus d'objectes típics d'una casa pairal de finals del segle XIX, així, vull dir, això, heu tingut dificultats per il·lustrar una mica tot el que és?
1: No, perquè he intentat ser molt minimalista, ja veuràs que l'escenografia és molt minimalista, hi ha el just i necessari per fer l'obra de teatre. No hi ha guarniments sobrants, no n'hi ha.
0: Aquesta obra l'havíeu tenir que fer ja l'any passat, no? No era aquesta la que es va suspendre?
1: Sí, correcte, es va haver d'ajornar.
0: Tot està solucionat?
1: Tot solucionat, sí, molt bé. Sí.
0: I quant temps us ha portat fer una terra baixa, massatges i tot això, perquè és una obra...
1: Vam començar... Quan fa que vam començar?
2: Al març.
1: Al març. Sí que m'agradaria dir que vam tenir una desgràcia molt gran, i a mig assaig el nostre company, el Celedonio Sepúlveda, ens va deixar. I era un dels personatges, un dels actors. I va ser un disgust molt gran, i va ser una situació molt dura que vam haver de passar tot l'equip, no? I plorar-la i passar el dol i agafar forces per continuar.
0: I després ha hagut de substituir, tornar a preparar
2: el Cele feia un parell d'anys que el tenia vist al teatre, però havia entrat just quan es va jubilar, va entrar, va començar amb escenografia, i un home molt, molt, molt delicat, molt, molt dedicat, que es dedicava exclusivament a amics del teatre, dic jo, i amb aquesta obra...
0: Era el germà de la Júlia. És que vaig anar a l'enterrament, a la cerimònia, sí, és veritat.
2: I en aquesta obra, doncs, va sortir l'oportunitat de que feia un paper de l'obra, que la Laia li va donar un paper, i et puc dir jo que no he vist jo amics del teatre, i mira que hi porto 45 anys, una persona més dedicada a un paper.
0: Que li feia molta il·lusió.
2: És a dir, venia ja amb vestuari, però estic parlant de fa 3 mesos, o 4, vull dir, venia ja amb el vestuari, i es havia fet unes lentilles especials que no m'havia portat mai, vull dir, saps, aquelles coses, i bueno...
1: Li feia molta il·lusió.
2: Molta.
0: Perquè era la seva primera intervenció.
1: Era la seva primera amb text.
0: Amb text,
1: Havia fet de poble, a Pastorets, i coses així, però amb text. Bueno, a Pastorets va tenir una frase, em sembla, una vegada.
2: Sí, pot ser.
1: Però era l'obra que tenia text. A més, s'ho treballava moltíssim. Bueno, és que, a més a més, una persona supergenerosa amb els companys, perquè em deia, no, Laia, tu no et preocupis, perquè a vegades li deia, ostres, Cele, no he pogut treballar amb tu avui. No et preocupis, jo, com que ja m'ho has dit com ho haig de fer, jo ho vaig fent a casa. Saps allò? Una persona supergenerosa amb els altres. I la veritat és que ha sigut un cop molt dur, molt dur per tota la companyia, i sobretot per l'equip de rebaixa.
4: Molt bèstia.
0: Ara que deies que ell te deia que no has pogut treballar amb mi, vol dir que treballes a nivell individual amb els actors?
1: Més que res, que quan estàvem fent algun assajos, de vegades sí que em centro més amb algú per acompanyar-lo més en el procés, un altre dia em centro amb un altre, i després, clar, el que sap greu és que vingui un company i ni te'l miris, no? I aquell dia pues, ni me'l vaig mirar, i li vaig dir, ostres, Fili, em sap molt greu, no t'he pogut ni mirar avui. I em va dir, és que no et preocupis, tu ja m'ho vas explicar, jo ja sé com ho he de fer, no et preocupis. Vull dir que saps, una persona tan generosa amb els altres que bueno,
0: A mi el que m'admira dels actors, en general, quan estic veient aquella capacitat que tenen per memoritzar tot, coses que a vegades són difícils, que a més tens que dir d'una manera o d'una altra, vull dir així.
1: Doncs aquí tens tres exemples.
0: Per això, vull dir que vosaltres ho penso també.
2: Però sempre estàs a la corda fluixa,
4: Sí, però no té misteri, és assajar i estudiar.
1: I memoritzar a casa.
4: I es mecanitza, es converteix en un mecanisme.
0: Ja, bueno, però malgrat tot...
3: I el text no és fàcil.
0: Perquè, clar, a més estem parlant d'aquest, que és així, vull dir que però a vegades és que jo...
4: A més és un llenguatge poètic, saps?
3: Que no era fàcil. Paraules,
4: hola, què tal, com estàs? No.
0: Perquè la figura de l'apuntador no existeix.
1: No,
2: L'han treta. Ja és una llàstima, jo sempre el trobo a faltar.
3: Però si no necessita.
1: Ja fa molts anys.
0: I ara, per exemple, no dic amb aquesta obra, perquè evidentment encara no l'heu feta, però amb alguna obra, si us heu trobat amb la vostra experiència... Vos allò, un blanc o algo que el company te tira un cable o així,
2: s'intenta.
3: O tu soluciones com pots, o ajuda, el company t'ajuda, el que sigui.
1: Sí. Jo una vegada recordo que vaig tenir un blanc superbèstia i t'agafa un atac de pànic, de terror. I no sents res, No sents res. Però te'n surts, tens els companys que t'ajuden.
4: I és més l'emoció que tu tens que no pas el que es veu des de baix. Quan tu penses, mare de Déu, tothom es paga, mira, i la gent hi senta l'at que has tingut.
3: I que a vegades et passa... perquè estàs tan posat amb l'emoció que això fa que se te'n vagi el paper, eh? Vull dir, no és... És simplement que perquè estàs allà immers i de cop i volta se te'n va.
2: Que a vegades és dolent voler inventar el dia de l'obra.
3: No.
1: Està prohibit.
2: El dia de l'obra és ja el que hagis fet.
0: Teniu el text entre les bambalines?
2: Jo mai.
3: Jo a mi això em dóna seguretat, també per entrades i sortides.
4: Jo ho tinc prohibit.
0: Molt bé.
1: Cadascú té la seva tècnica.
4: Amb l'Enric i el Josep... No dic que sigui ni millor ni pitjor, jo no podria.
0: Són tècniques... Escolta, les obres, hi ha tres funcions, les tornem a dir. Aquest divendres, 18 de setembre, a les 8 del vespre, dissabte a les 8 del vespre, i el diumenge a les 6 de la tarda. Hi ha entrades a la venda encara o ja està tot exaurit?
1: No, hi ha entrades a la venda encara. El diumenge em sembla que està bastant ple, ara en fa dies
3: dissabte
1: que no
3: també.
1: Ho miro.
3: Sí,
4: el dissabte també està
3: força ple,
1: però encara n'hi ha.
0: A la vostra web, d'Amics del
1: Teatre. Sí. I per divendres alguna cosa.
4: I al centre, que està ple, però encara hi ha entrades.
2: Sí. Jo una miqueta abans d'això, de que parlaves una miqueta de la Laia, de quants personatges, vull dir, evidentment, a part dels llums i a part de l'escenografia, que hem fet una feina bastant important, hi ha 10 personatges en text, i el poble, que el poble Pollon són 8 o 10 més. I una cosa que jo era bastant escèptic, i la Laia, ja ho veuràs, i la veritat que al final el poble m'ha acabat convencent. Vull dir, era una cosa que jo al principi deia, ostres, el poble aquí terra baixa, i en canvi al final, vull dir, els companys i companyes que han sortit allà, doncs li han donat una força que crec que a l'obra li ha anat molt bé.
4: És supernecessari.
0: Siguem nosaltres un grup que teniu tantíssima gent, suposo que a tots els hi fa il·lusió per sortir, i si sou 10 més, jo què sé, els que siguin del poble, 10 o 15 més, doncs tot és il·lusió, no?
4: El Josep té tota la raó, perquè jo al principi de tot tinc un monòleg molt fort amb tot el poble, i ostres, el que t'ajuda que el poble et vagi reaccionant i et vagi dient, no? Quan ho feia sol, ho feies, i quan tens el que dius tu, tens el poble, uau, et dona una força increïble. Perquè veus que hi ha la relació entre tu i el poble, no?
0: Aquesta obra, a part d'aquests tres bolos aquí a Ripollet, tindrà bolos per ahir o tornarà més endavant?
1: Sí, el 9 d'octubre l'anem a fer a Cerdanyola.
0: A l'Ateneu,
1: en motiu del 50è aniversari del GAT.
4: Fan una mostra de teatre.
1: Que fan una mostra de teatre i fan tres obres de teatre, i una d'elles és
2: divendres, dissabte i diumenge, i nosaltres el fem divendres.
0: Divendres, m'apunto i així us ho recordaré, per si algú d'aquí a Ripollet se l'ha perdut.
1: Se l'ha perdut el 9 d'octubre, pot anar a Cerdanyola.
0: Molt bé, molt bé. No sé si voleu afegir alguna cosa.
4: Sí, volia comentar, jo us he portat aquest llibre que m'ha fet molta gràcia, que és una petita obra de bibliòfil que tinc fa anys, que és del 1930, que és una edició que es va fer...
0: La portada està al Manelic, no?
4: Exacte, sí, de pell reposada, que és preciós.
0: Sí, ja ho veig, ja.
4: És preciós. I són 250, se'n van fer, exemplars, i aquest és el número 44. I té unes il·lustracions precioses. Una mica et demostra...
0: Això és una peça de museu.
4: Sí, me'l vaig comprar ja fa anys, perquè, bueno, sempre m'agrada molt l'obra. I, a més, això el que et demostra, clar, l'Àngel Guimarà va morir el 1924, i el 1930 es feien edicions com aquesta, no?, perquè li volien donar la força i la importància que se li havia donar a la literatura catalana, doncs, el que era l'obra del Guimarà, i sobretot terra baixa, no?
0: Em pregunta, durant el franquisme, això és una ignorància total per part meva, però es va poder representar a Terra Baixa en català, suposo que sí. Sí,
1: jo crec que sí, eh?
0: El ser un clàssic així, no li van donar canya. No.
2: Sí, a més és que el Guimarà, vull dir, jo tampoc sé exactament, però era una persona nascuda a les Palmes de Gran Canària, de pare canari i mare catalana, que va néixer allà, va viure allà, va venir aquí més gran.
0: Li direm al Jordi que ens faci una foto ara quan soni el tema. Perquè, a més, mira, han portat aquí una edició superguapa de Terra Baixa. Cuidado que no te la robin, eh?
4: No, és la primera vegada que la trec de casa.
0: Que la vas trobar en un mercat de vell o...?
4: La vaig comprar al llibre de vell.
0: Ah, imagino que, a més...
4: Tinc diversos i passen uns llistats.
0: Que igual no estava molt valorada allà, en aquella botiga, una cosa que...
4: No. Sí que estava... Sí, és com un mòbil de gamma mitja.
0: A vegades en aquestes botigues hi ha gent que ha trobat coses que diuen...
4: No, aquest,
0: no saben el valor que tenen.
4: Aquest està valorat, sí.
0: Molt bé. Doncs, bueno, a part d'això, doncs, escolta, no sé si voleu afegir alguna cosa, només això, que Terra Baixa és un clàssic de teatre català.
1: Que vinguin, que gaudiran.
0: Que encara que l'hagin vista, sempre es vol tornar-la a veure.
1: Que no sortiran indiferents.
2: Sí, perquè és el que diu la consellera de Laura, hi han passat 129 anys, però segueix sent, desgraciadament, vigent.
0: Sí.
2: Actualitzant,
0: però... recuperant el teatre, igual que fent Shakespeare, que fa 500 anys que
1: s'han escrit. Clar, és que defensem Shakespeare, que em sembla molt bé, però defensem els nostres, també.
0: Exacte. Doncs, escolta, posarem el tema que em veu dir que posar... A part de, musicalment, a part del tema que posarem ara, hi ha més música?
1: Hi ha sons. Però música no n'hi ha més.
0: Que s'han preparat expressament per l'obra.
1: Sí, s'han preparat per l'obra. Música i aquesta?
0: Sí.
1: Perquè aquesta, no sé si l'has sentida, però és com un...
0: Sí, la boca seca.
1: Sí,
0: de la Copla
1: és
0: Marinana,
1: com un cantejondo en català preciós. I em va agradar moltíssim perquè és que trobo que és molt adequat a l'obra, no? A Terra Baixa.
0: I els sons que us ha preparat, que és també algú de la companyia?
1: No, aquesta vegada tenim el Miquel Banyuls, que l'hem contractat perquè fes llum i sisó.
0: Molt bé. Doncs escolta, només dir, com sempre es diu, molta merda.
3: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Jo us aniré a veure el diumenge. Super. I espero, doncs, per Nadal, que fareu aquest any? Pastorets, toca. Vale, doncs ja vindrem a parlar dels pastorets aquí.
1: Ja vindrem.
0: Quan toqui. I espera't, doncs ara tancarem l'entrevista amb aquest tema que de Boca Seca, de la Copla Marinada, que em vas dir que és la que obre la funció. Molt bé, doncs fins que torneu, doncs això, ens veurem el diumenge.
1: Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: A veure...

0: L'hora dels adeus.
1: Sí, aquest estiu al programa de la Festa Major ja vam recordar algunes de les figures que havien desaparegut durant l'estiu, com Manolo Solo, la Dolly Parton, el Tim Curry i altres, però encara hi havia algunes més i algunes que han desaparegut, per desgràcia, després. I ara anem a parlar d'aquestes. Doncs, per exemple, va morir el director teatral Ángel Alonso, als 84 anys, un home que també era dramaturg, que havia treballat per la televisió, que va ser cofundador de la Sala de Villarroel, la qual va estar dirigint des de 1972 fins a l'any 2000, i que dins el seu currículum com a director teatral té el gran èxit d'haver dirigit L'estranya pareja amb el Paco Morán i Joan Pera, que va tenir més de 2.000 funcions. De fet, havia fet més de 70 espectacles i que havia ajuntat un total d'uns 3 milions d'espectadors. A la televisió, entre altres coses, se'l recorda perquè amb els Joglars havia fet, en part dels Joglars, havia fet la sèrie de televisió L'Odissea del 1976. També dins del món del teatre català hem d'assenyalar dues morts que s'han produït de forma molt recent, com són la de l'actor Francesc Garrido, que ens va deixar als 56 anys, tenia molt jove, evidentment, absolutament injust, amb un atac de cor fulminant, un home que havia treballat en cinema, en teatre i a televisió. Sobretot ell era un home de teatre, però vaja, a televisió, doncs, per exemple, havia sortit a sèries com Estació d'Enllaç, com Sé quién eres, que l'havia representat el premi, nominat al Premi Feroz, també sèries Gran Reserva o Tiempo entre costures. En cinema...

Festival de Toulouse, i com a teatre, doncs quantitat de coses, l'Héroe, el Coriolà, Casa de Nines, L'Hort del Cirerer, La Senyorita Júlia, va guanyar el Premi de la Crítica Teatral Barcelonina el 98 per Molt Soroll per No Res, i en els últims anys, doncs, per exemple, havia fet El Diable del Mestre Margarida, l'obra de Bulgakov, que va adaptar el Rigola al Teatre Lliure el 2025, un gran muntatge, i amb el mateix Rigola va treballar també el teatret El Glengarry Glen Rose del David Mamet el 2024. També va morir pocs dies després el Manuel Dueso, que també tenia una llarga carrera com a actor, que també era dramaturg, director de teatre i a més poeta, que havia fet també, doncs, per exemple, aquest any, el 2026, ha sortit un poemari seu que es deia Són cavalls d'escuma en camps de menta. També havia fet obres com Striptease o Matem els homes, que després l'havia dirigit en teatre. Jo el recordo haver vist aquest actor nascut a Sabadell, el 1980 ja a la Sala Beckett, quan encara estava allà al carrer Escorial, Añaque o de Piojos y Actores, una obra de José Sánchez Sinisterra. En cinema havia sortit en pel·lícules com, per exemple, El Bosc, en televisió, pues, Nit i dia, Cuéntame, Laberint d'ombres, després el... I com a director, pues, havia fet obres al teatre com La pressa, Un tramvia anomenat de Gis, Les criades, El beso de la mujer araña. El 2025 al Teatre Nacional va estrenar una obra que es deia Jambo Buana, una obra que, per cert, no la vaig veure. També sortia Dublin Caro, L'agressor, El verí del teatre com a intèrpret. O sigui, una carrera absolutament increïble. Tenia 73 anys al moment de la seva mort. També ha mort fa 4 dies el dissenyador de vestuari Bob Mackie, un home nord-americà, que era molt habitual de fer el vestuari, aquests vestuaris espectaculars que, per exemple, havia lluït la Cher en moltes ocasions, també la Carol Burnett, per la qual va treballar per molts shows, quan ella treballava molt a la televisió, també la Bernadette Peters, la Liza Minnelli, la Dolly Parton, l'Elton John, i més recentment, doncs, a Mariana Grande, o Miley Cyrus, o la Taylor Swift. Són figures que quan ell els hi feia un vestit, algunes d'elles ja volien que sempre els vestís per fer les seves gales o per alguna pel·lícula. De fet, amb aquests programes de televisió que va fer durant tantes dècades, havia guanyat un total de 9 premis Emmy. També tenia un premi Tony, aquest guanyat el 2019 per un programa, una obra que es deia The Cher Show, o sigui, un show de la Cher, i després havia fet també el vestuari per musicals com Loredei, en la Carol Channing, la casa The Best Little Waterhouse of Texas, o sigui, la casa més divertida de Texas, que és un musical de la Dolly Parton, On the Town, en la versió de 1971, que va interpretar Bernadette Peters, o Putting It Together, o Platinum, o Minnelli on Minnelli. També, per exemple, ell també era el dissenyador d'aquell vestit, o almenys el que va dibuixar, el vestit que portava la Marilyn Monroe quan li va cantar el Happy Birthday al president Kennedy, abans de que ella morís. Després també va ser, per exemple, vestuari per pel·lícules, El ocaso d'una estrella, que li va reportar una nominació a l'Oscar, també el de Funny Lady, vestuari per la Barbara Streisand, també una altra nominació a l'Oscar, i el Penny from Heaven, aquí sortia la Bernadette Peters, una altra nominació a l'Oscar. També en la versió fílmica del musical Gypsy, que va fer Betty Milder, i també, per exemple, una versió fílmica d'un musical de la Carol Burnett, One Upon a Mattress. I també des de 1982 havia estat dibuixant molt vestuari per la Nina Barbie, al servei de la casa de joguines Mattel, que és la que té els drets i la construcció de la Barbie. També dins el món de la direcció cinematogràfica hem de lamentar la mort del cineasta francès Jean-Paul Rapeneau, als 94 anys, que havia sigut guionista de moltes pel·lícules, per exemple, doncs, Sassy dans le métro, o Vida privada de Louis Malle i altres, però després, per exemple, doncs, va tenir un gran èxit comercial com a director en 1990 amb aquella meravellosa Cyrano de Bergerac que va fer el Gerard Depardieu, una pel·lícula per la qual va estar nominada a l'Oscar, i també, doncs, va guanyar el César, el millor director. També va fer El Húsar en el Tejado. Després, la seva primera pel·lícula de l'any 66 es deia La vida de Chateau, que aquí es va titular Esposa ingenua, i també, doncs, Mi hombre es un salvaje, amb Catherine Deneuve, Yves Montand i altres. I també va morir el cineasta que havia nascut a Alger, el Tony Gatliffe, que tenia 77 anys i era considerat
el director del cinema romaní. De fet, la seva pel·lícula més famosa és la pel·lícula Exils, que estava dedicada precisament a

comunitat gitana i amb la qual va guanyar el premi especial del premi del millor director del Festival de Cannes el 2004. Després, per exemple, també va fer una pel·lícula que es deia Corcoro, el 2009, en la qual abordava el genocidi del poble romaní durant la Segona Guerra Mundial. I Andalusia, el 2000, va rodar la pel·lícula Bengo, on te sortia Antonio Canales, que feia també de patriarca gità, perquè el poble gitano doncs, sempre va ser el que més li va interessar a aquest home, doncs, que ara és pràcticament potser l'únic cineasta que s'ha volcat més amb aquesta comunitat. També va morir l'actriu Louise Lasser, que tenia 87 anys i que va ser la primera musa i també esposa de Woody Allen. Va estar casat entre 1966 i 1970. De fet, es van conèixer a la sèrie de televisió de Lockmakers del 1962, al qual ell era guionista. I en pel·lícules, va sortir en pel·lícules de Woody Allen, com una que es deia What Up Tiger, de l'any 66, que està molt poc reconeguda com a títol de Woody Allen, però que no deixa de ser-ho. També a Toma Dinero y Corre, a Bananas, a Todo lo que quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. I després els Recuerdos del 1980, tot que aquí ja estaven separats. Va fer moltíssima televisió, aquesta dona. Per exemple, era molt famosa per una sèrie que es deia Mary Harman, de 325 episodis, a la qual va estar nominada al Premi Emmy. I després també, ja fora de Woody Allen, altres pel·lícules que van comptar amb ella van ser, per exemple, el Sam Raimi, En Ola de Crímenes, Ola de Risas, amb el Happiness de Todd Solondz o Requiem per un Sueño del Darren Aronofsky. També va treballar a Broadway, el 1962, amb una obra que es deia I Can Get It For You, Wallace Hale, amb la qual va substituir la protagonista, quan ella ho va deixar. Aquesta protagonista era la senyora Barbara Streisand. I també va sortir com a presentadora en la primera etapa del Saturday Night Live, un programa de la televisió americana que tot just ha complert 50 anys. Va morir també als 93 anys la Abby Lane, que havia sigut una esposa, va ser la tercera esposa de Xavier Cugat entre 1952 i 1963. Ell era 30 anys més gran que l'Abby Lane i va ser una relació molt tempestuosa, perquè ella era una dona molt sexy, molt seductora, era molt bona ballarina i també cantava, però sembla ser que sempre va estar una mica com el Xavier Cugat, que la menys valorava, com si fos, si no fos per ell, que ella no seria ningú. O sigui, ella va explicar posteriorment doncs, que sempre es va sentir allò que es diu ninguneada, no?, per artísticament per el músic figuerenc. En qualsevol cas, van actuar junts mentre es van casar per Espanya, també van estar a Barcelona, a Madrid, en molts nightclubs, i després, doncs, també va sortir també en televisió, en cinema, amb més de 40 treballs, pel·lícules com El Valle de la Ira, L'Americano, Cuando se pone el sol, Susana y yo, Los límites de la realidad, en fi. Però bueno, sobretot ella era coneguda per la seva trajectòria doncs, com a ballarina i cantant. I també últimament, l'última mort que s'ha produït és la del productor britànic Jeremy Thomas, que tenia 77 anys, que tenia una carrera molt important, ja que, per exemple, bueno, el seu gran èxit internacional va ser el de L'últim emperador, productor de la pel·lícula de Bertolucci, que va guanyar 9 premis Oscars, entre ells un com a productor per la millor pel·lícula, una pel·lícula que, per cert, TV3 va emetre el passat dissabte, tot just el dia que es va conèixer la mort de Jeremy Thomas, però els de TV3, com si veiessin ploure, no van tenir cap mena de referència de dir d'això. Bueno, i una de les seves últimes pel·lícules, que és una pel·lícula d'homenatge a Werner Herzog, que es diu Booking Faster, es podrà veure al Festival de Sant Sebastià, que comença doncs, aquí 4 dies. Després, pel·lícules que ell ha produït, doncs, per exemple, amb el mateix Bertolucci, El cielo protector, Pequeño Buda, Belleza robada i Soñadores. Amb el David Cronenberg li va produir El almuerzo desnudo i Crash. El Borken Slondor va produir El ogro. El Jerzy Skolimowski li va produir el Grito, el Nicholas Roeg, Contratiempo, Euroca i Insignificance, el Nagisa Oshima d'Amèric, Feliz Navidad, Mr. Lawrence i Godhato, el Jim Jarmusch, Solo los amantes sobreviven, el Wim Wenders, pel·lícules com Shooting Palermo, Pina o Anselm, i després ell va dirigir també Los animales, Todos los animales pequeños, en fin, un senyor doncs, que realment tenia també premis, nominacions al BAFTA i així, però vaja, un senyor productor, doncs, com veieu, de carrera molt notable. Anem a tancar aquest apartat
de les figures que han desaparegut, escoltant dos temes musicals. Per una banda, recordarem la figura de Francesc Garrido amb el tema musical de Balandrau, música d'Arnau Bataller, i també El cielo protector. Escoltarem la producció que va fer Jeremy Thomas, pel·lícula dirigida per Bernardo Bertolucci amb John Malkovich, que per cert s'han portat el Premi d'Interpretació a Venècia amb una interpretació que sembla ser que l'ha de portar també a les portes de l'Oscar, una pel·lícula que basava en una obra de Paul Bowles on també sortia la Debra Winger i a la qual va posar música Ryuichi Sakamoto. Anem a escoltar aquests dos temes.

0: Something for everyone, a comedy tonight. Nothing with kings.
1: Bé, doncs tenim bastantes obres de teatre que comentar, a veure si, per tant, doncs fem una mica de via i, en fi, comencem. Què he anat a veure? Doncs Ella i Màquina, una obra que s'acaba, s'ha estrenat a principis de setembre al Hellbreak Hotel i on estarà fins al dia 1 d'octubre o 11 d'octubre. 11 d'octubre, sembla. Bueno, en qualsevol cas, és una obra interpretada per dos actors, l'Àgata Roca i l'Enric Cambrai, escrita i dirigida per Sergi Balbel. Per cert, l'Àgata Roca ja fa unes 3 o 4 temporades, va interpretar al Teatre Lliure una obra que es deia L'Imperatiu Categòric, en què ella feia una dona que estava una mica com atribulada per tot un sistema burocràtic i així, i ella es anava topant en diverses situacions i sempre trobava el mateix, diguéssim, interlocutor en altres aspectes, que podien ser diferents personatges, però que era el mateix actor. En aquell cas era el Xavi Saiz. Doncs una mica aquí vindria a tenir un esquema similar, encara que el plantejament és diferent, perquè aquí també tenim ella, que és una dona, en el qual doncs la veiem enfrontada a diverses, diguéssim, situacions en el que generalment se li poden plantejar doncs exigències, des d'un fill que li demana o un iPhone, o la filla o la parella, o un jefe que li diu que ha de ser acceptar una rebaixa de sou, o un becari que se la mira així com vulguem dir, jo te substituiré d'aquí res, una amiga, en fi, cada una en diferents situacions, algunes de les quals després les veurem des d'un punt de vista o des d'un altre, i tots aquests personatges que amb ella doncs, se li presenten, amb aquesta, fins i tot hi ha la intel·ligència artificial, que també que està tan en boga ara, doncs aquest paquet és el personatge que interpreta l'Enric Cambrai. És una obra que a més dura com una horeta, només dura una hora, i les situacions van canviant. A vegades és només amb el final d'una frase, de cop i volta doncs un actor a lo millor es mou al voltant de l'únic element escenogràfic que hi ha a l'escenari, que és una cadira, i o canvia una mica la veu, o canvia l'actitud o el gesto, i ja s'ha canviat la situació. En aquest aspecte és una gran habilitat de l'Albert, que a més té com un cert aspecte visionari, perquè aquesta obra Balbel la va començar a escriure el 2013, la va completar durant la pandèmia, i quan finalment s'ha començat a veure, per exemple, doncs, a València, que és on es va veure primer, va guanyar el Premi Ciutat de València el 2022 i el Premi de la Crítica dels Escriptors Valencians el 2023. Llavors, amb la premsa ens parlen de que presenta els deliris del capitalisme, les trampes de la ciutat burguesa, l'alienació del món actual i les contradiccions a les quals doncs, s'han enfrontat les persones, i sobretot una persona bastant centrada com és el personatge de la dona que interpreta l'Àgata Roca, que cada vegada me sembla millor actriu. Tot això està servit doncs, amb una certa ironia, no deixa d'haver-hi sentit de l'humor, sobretot a les entonacions i amb algunes rèpliques, sobretot per part de l'Àgata Roca, tot i que l'Enric Cambrai també està allà molt especialitzat en temes de monòlegs, perquè recordem que ella és la que va fer aquell Hamlet 2.0 i 2.1, que ha d'arribar fins a fer tots els actes de Hamlet. En qualsevol cas, Ella i Màquina és un espectacle que val la pena molt veure i que està, com us dic, a la sala Hellbreak Hotel. També hem vist, la vam veure aquest estiu, però ara per sort l'han tornat a fer a la sala Villarroel, Primera Llei de Newton, una obra que estarà ja fins al 4 d'octubre, que ha escrit l'actriu i directora Eu Manzanares i que ha dirigit Nelson Valente. És una obra que toca el tema de l'educació. Ja fa uns mesos vam poder parlar de l'obra Una bufetada a temps, i en aquest aspecte és una obra que va en paral·lel a aquesta, perquè presenta les dues conflictes amb l'àmbit educatiu. Allà teníem un avi d'un alumne que havia pegat una bufetada i era un tema que es discutia a l'escola, i aquí tenim un alumne que senzillament ha fet trampes, copiant coses, que és descobert i que la direcció doncs, ha de discutir a veure com se planteja. I llavors el text planteja totes les opcions, des de la visió, diguéssim, una mica càndida, de candidesa progressista del professor que interpreta Daniel Baldur, fins a aquella manera pragmàtica que té de manera d'enfocar el tema la directora, que interpreta l'Anna Saúl, fins a aquella professora més crítica amb aquest sistema que creu que considera que se toleren masses coses als alumnes, que està interpretat per la Rosa Gàmiz, i després tenim a la mare d'aquest alumne, l'Itan, que interpreta Mac Vilarrasa, que és la Sara Diego, que ahir, per cert, la vèiem, doncs, era una de les tres malaltes de càncer a Dones de Ràdio, que TV3 ha programat saltant-se a la torera, que la pel·lícula, que l'obra encara li queda explotació a la Villa Rodel d'aquí uns mesos, i també aquí a Ripollet. En fi, què farem? En qualsevol cas, són, per tant, diferents situacions, diferents... Ah, i entremig també hi ha la, el personatge que interpreta la Luamat, que és una dona que parenta del professor Daniel Balduf, que representa que ha de fer com una mena de reportatge, i a la qual se li dona una mica, potser, la, el personatge més antipàtic, que la noia resol molt bé, per cert, perquè ella és la que demostra més prejudicis, en el sentit de, si estan en un barri conflictiu, doncs agafa aquella por d'aquests temors que s'estenen també avui en dia. Per tant, com us dic, el text en aquest aspecte és molt hàbil al donar veu a totes les postures que poden haver-hi dins d'un conflicte que s'acabarà resolent, ja veureu com, si l'aneu a veure. A mi m'ha semblat una obra brillant, evidentment està feta en to de comèdia, però és d'aquella obra, quan ja li passava una bufetada de temps, doncs que amb això, en comèdies, doncs, va col·locant la seva petita denúncia, la seva petita crítica sobre coses o escletxes del sistema, en aquest cas de l'educatiu, però també seria una mica la social, que no acaba de funcionar i on cada actor, doncs, té el seu moment per lluir-se. Dins del que serien els conflictes familiars i coses així, també en tenim diverses. Per exemple, s'ha estrenat La Truita, perdona, aquesta també la vaig veure aquest estiu, però per sort l'han tornat a recuperar al Teatre Poliorama, on te l'estaran fent fins al 18 d'octubre. És una obra que, francesa, escrita de Baptiste Amand, que ha dirigit el Ferran Utzet i que està encapçalada per Emma Vilarrasau i Jordi Buixaderes, per tant, dos noms de lo més sobresalent del teatre català, que aquí fan d'un matrimoni que, un cop jubilat ell, doncs, s'han retirat en una casa, doncs, al camp, i on han de venir, doncs, els seus fills i les seves parelles per passar un cap de setmana. Però evidentment és una família, lo de La Truita és una que porta el personatge de la Sara Espígol, me sembla que és ella la que porta la truita perquè li cuinin, o sigui que és una truita d'un peix, no és una truita de quatre ous, i llavors al voltant d'aquest sopar, a mesura que arriben els personatges, sabem que el pare vol dir alguna cosa, com a espectadora tu pots intuir per on va la cosa. Evidentment, fins que arriba aquesta revelació, van sorgint diferents conflictes generacionals entre la gent de la família, perquè no tot és pura harmonia. De fet, l'obra reflexa molt bé, doncs, el que és la complexitat d'aquestes relacions, i el que tenim és que, sobretot, doncs, evidentment, el personatge per al qual pivota la cosa és el de l'Emma Vilarrasau, la mare, Jordi Buixaderes com a pare, aquí és una mica més secundari, i després tenim, doncs, la Sara Espígol, la Júlia Bonjon, l'Arnau Puig, Miranda Gas, Marc Bosch i Tai Fati, que són fills i parelles, respectivament. És una obra molt ben portada, que sobretot perquè els actors funcionen molt bé, i on també, doncs, tothom té una mica de moment de lluïment, i on, malgrat que predomina el to de comèdia, per això, però l'amargor, va introduint-se poquet a poquet, perquè en el fons l'obra, quan acaba, resulta que haurem vist, doncs, més aviat una tragicomèdia. Dins de l'àmbit familiar, però amb projecció més exterior, està també La Consulta Familiar, que s'està fent al Teatre El Maldà, fins al 4 d'octubre. És una obra que ha escrit la Marga Arrom i que ha interpretat que ha dirigit l'Alba Collado, amb tres actrius, la Núria Cullàs, Laura Pau i la veterana Anabel Totosaus. Aquí tenim a una noia que és lesbiana, que no s'entén amb la seva mare i que va sempre a consulta amb una terapeuta. Quan està en aquesta consulta, ella se n'entera, per converses que té en telèfon a la terapeuta, que aquesta, doncs, tampoc s'entén gaire amb el marit, que el marit no la toca durant molts de mesos. El que no sap aquesta noia és que la terapeuta i la seva mare són íntimes amigues. Per tant, i aquesta dona, aquesta mare, després que té una casa en un poble, s'ha dedicat a fer un diari de forma anònima on t'explica una pila de coses, secrets, generalment del cove, que passen al poble, i aquest diari s'ha fet públic. Bueno, doncs llavors, a partir de tot això, com podeu comprendre, entre que tu no saps qui és aquesta, quan se sap, doncs hi ha una mica sempre d'enrenou. He de dir que a mi el text em va semblar una mica facilón, una mica de Tobo de Vilès, una mica que no... que vaja, tot funciona entorn al sexe i aquests desitjos a vegades insatisfets. L'obra funciona com una comèdia, les actrius funcionen molt bé, entre transició i transició d'escenes ens fan algunes petites cançons que sempre no deixen de ser, doncs, una mica per desdramatitzar matisar més encara per donar-li una certa gràcia, però a mi doncs em va semblar que tota l'obreta era com massa feble, amb un text que la veritat hem vist altres vegades i que a mi em cansa ja una micona, però bueno, funciona bé i en ritme i també és curteta. També hem anat al Teatre Condal, on fins al 27 de setembre estan fent 53 Domingos. És una obra, versió castellana, de la mateixa obra que va estrenar el 2020 al Teatre Romea, el Cesc Gai, que és el seu autor i director, en català. Allà es deia, evidentment, 53 Domingos, i aquí també eren tres germans que s'han de trobar a la casa d'un d'ells, on a més està casat. Allà eren el Pere Arquilué, la Cristina Plazas, el Lluís Villanueva i l'Àgata Roca, també. I aquí també havia un conflicte en el qual els tres germans doncs, tenen que prendre una decisió entorn al pare, que és una persona gran que viu sola i que consideren doncs, que potser s'ha de prendre una determinació, ingressar-lo o anar a viure amb algun d'ells. I per això se munten una reunió, una reunió que, per motius de que un no es presenta o de que un l'anula o que un se troba malament, etc., es va anul·lant durant diverses setmanes. El títol de 53 Domingos correspon a una novel·la que ha escrit un dels germans. Bé, doncs els quatre protagonistes en castellà, en la versió castellana, són el Julián López, que interpreta el personatge que té més text i més agraït, que és el personatge que a l'obra catalana feia el Pere Arquilué, que és aquest actor que està, és un home que està en atur, que l'acaben de contractar per fer un anunci d'un gazpacho on te fa de tomàquet, i si recordeu la versió, la publicitat de l'obra en català era precisament el Pere Arquilué vestit de tomàquet. I llavors ell està casat amb l'actriu, amb el personatge que interpreta, Candela Serrat, i els seus germans són, per una banda, l'actriu Pepa Charro i després també l'actor català Xavi Mira, que és, diguéssim, el ricachón que té millor posició social. I, evidentment, doncs, és una família en la qual doncs, entre els tres germans tampoc s'entenen, perquè cadascú té els seus problemes, no volen afrontar, de fet, el problema principal, que és com s'ocuparan de com i qui s'ocuparà del pare o qui ho pagarà, i en definitiva doncs, a partir de les trobades, primer doncs, la conversa que tenen el Julián López i la Candela Serrat a propòsit d'aquesta visita que han de fer germans i com la preparen, després un no ve però ve la germana, en fi, i coses d'aquestes, i l'obra doncs, va funcionant. No té tanta gràcia com tenia la versió catalana, com a mi no m'ho va semblar, però bueno, és una obra on està també una mica amarga, sobretot perquè quan acaba amb una bona clatellada cap a l'espectador, i que també ha tingut per cert la seva versió cinematogràfica, que no he vist, que crec que està penjada a Movistar. Després també hem vist, el que més m'ha agradat així amb aquesta principi de temporada i amb obres fetes en castellà, és El hijo de la cómica, que s'està fent al Teatre Romea, on te la faran fins al 4 d'octubre. El hijo de la cómica era Fernando Fernán Gómez, i aquest home, que va ser director, actor i director de cinema i de teatre, actor de cinema i de teatre, també de televisió, era també escriptor, i una de les coses que va escriure va ser el llibre de memòries que es deien El libro amarillo, de la qual el José Sacristán, que és un home que havia treballat amb Fernando Fernán Gómez al cinema, per exemple, estava dins d'aquell repartiment coral d'aquella pel·lícula meravellosa que era El viaje a ninguna parte, doncs ha agafat l'etapa que agafa de 1921, que és l'any de naixement de Fernando Fernán Gómez, fins a 1943, o sigui que és infantesa, adolescència i primers anys de joventut d'aquest actor, d'aquesta figura. Bueno, li diem actor, però és que era molt més que actor, que va néixer a Lima de pura casualitat, perquè ell era fill, diguéssim, de mare soltera, la seva mare era actriu de teatre, i quan va néixer, doncs ella estava de gira, va néixer a Lima, després del diu quan van inscriure a Buenos Aires, i després ja va venir cap a Espanya, cap a Madrid, i la seva mare, que no parava de treballar per fent gires per Sud-amèrica i per tota Espanya, doncs, evidentment, ell va estar visquent molt amb la seva àvia, que va ser una figura fonamental, que evidentment és molt protagonista d'aquesta obra, L'hijo de la cómica. José Sacristán fa, doncs, de Fernando Fernán Gómez nen, de Fernando Fernán Gómez jove, de Fernando Fernán Gómez més gran, adolescent, però també fa de l'àvia, i de què tingui que fer per anar evocant amb una gran emoció tot aquest període de formació d'aquest home, que, a més, doncs, evidentment, nascut en 1921, quan va arribar a la República, doncs, era un nen, quan va arribar a la Guerra Civil, era més adolescent, tot això ja li va anar creant, i ens van explicant, doncs, una mica diverses coses que li van passar, diverses vivències, i a més amb material d'arxiu, que poden ser imatges de les primeres pel·lícules que va fer, fotografies d'arxiu, d'alguns retalls i coses, doncs va sortint una mica tota la biografia d'aquests primers anys d'aquesta figura tan senyera de la cultura espanyola. José Sacristán està allò que se diu que se sale, la veritat, perquè té 88 anys, a punt de fer ja 89, i clar, jo quan el vaig anar a veure, ja havia fet altres monòlegs, perquè havia estat ja abans al Romea fent una cosa del Miguel Delibes i així, però esclar, havien passat ja un temps, i esclar, jo tenia aquell record, per exemple, amb el Héctor Alterio, quan el vaig veure al Teatre Poliorama, que estava ja molt pobre, molt decaigut, que havia fins i tot una persona que el tenia que ajudar per moure's i així, i clar, amb actors tan grans, doncs penses com estaran. Doncs no, el senyor José Sacristán està estupendo, té una veu meravellosa que la sap projectar quan convé, aixecant la veu, i per cert, quan sona algun mòbil, com va ser en la funció que jo va estar, l'home s'atura en silenci fins que el mòbil pari i després recupera les últimes frases que ha dit, que déu-m'hi-do, mira que avisen que se tanquin els mòbils, i malgrat tot cataclec, sempre sona algun. I després doncs també fa la veu de més nen, es mou amb l'escenari, on també hi ha unes maletes, algunes cadires, algun foco i així, es mou amb molta agilitat, vull dir, francament no sembla que sigui un senyor de 88 anys, me n'alegro molt, tampoc sé si tindré moltes més oportunitats de veure'l en un escenari, perquè els anys són importants, però vaja, realment és una obra estupenda, perquè a més si s'admira el Fernando Fernán Gómez, jo l'admiro moltíssim, vaig tenir l'oportunitat de veure'l en directe a Barcelona amb el Festival Olímpic de les Arts el 92, també al Poliorama, on feia lectura d'anuncis de premsa meravellós, i després esclar, tens les seves pel·lícules, perquè a part de que va tenir que fer moltes comèdies per guanyar-se la vida, però després està aquest Viaje a Ninguna Parte, que va guanyar la pila de Goyes, té pel·lícules, algunes de les pel·lícules millors del cinema espanyol són també les més maleïdes, les va fer ell, com L'Estranyo Viaje o El Mundo Sigue, en fin, una figura absolutament única, molt completa, i la manera com l'evoca José Sacristán doncs és de total respecte, de total admiració, i hi ha molta, molta emoció. El Hijo de la Còmica, al Teatre Romea, per mi una cosa imperdible, fins al dia com 4 d'octubre. I també hem anat a veure finalment Poncia al teatre Goya, on l'està fent la Lolita Flores. La Poncia és la criada de La casa de Bernarda Alba, l'última obra que va escriure Federico García Lorca abans que el matessin el 1936. I ella és una mica doncs, el testimoni de tot el que passa en aquella casa ferrotment aculturada per la Bernarda, que té les seves filles que no poden sortir, i l'Adela, recordem que és una dona que se suïcida perquè no, la seva mare no la deixa que s'entengui, encara que ella ja ha tingut relacions amb aquest, que no me'n recordo com es diu, el personatge del Romano aquest. En qualsevol cas, evidentment aquest suïcidi serà no acceptat per la mare, i així, i tindran que amagar doncs, el silenci, mantenir el dol i controlar ferotgement a totes les filles. I la Poncia, en aquest cas, ella com a testimoni de tota aquesta tragèdia, com a testimoni de com pateixen aquestes filles, de com la seva mare és una dictadora total, ens ho va explicant, en definitiva ens explica una mica com les dones en una societat patriarcal doncs, són tremendament víctimes d'aquesta societat, i la Poncia, que és una dona de classe baixa, encara ho és més, però a poc, a mesura que ella va ampliant el seu monòleg, ens va transmitint també tota una sèrie d'idees que no solament és per parlar de lo que passava en aquella casa, amb els seus secrets, sinó també ens narra una mica la seva pròpia història com a dona de classe baixa que està doncs, obligada a treballar aquí de criada, a ser testimoni, però a callar sobretot el que veu. És una adaptació que ha fet el Luis Luque, que també l'ha dirigit, i que la Lolita Flores doncs, fa amb una gran intensitat. L'escenari està ple d'uns cortinatges que a vegades es mouen amb el vent, amb aire, o després també s'il·lumina de forma diferent, i que van caient, es van movent. De fet, quan ella comença, està com una gàbia de cortinatges, que podia ser una mica la casa tota tancada de gis, i del qual a mesura que van caient és una mica també l'alliberament de la pròpia Poncia quan va explicant una mica la seva pròpia història. Ella ja havia fet aquest personatge al Teatre Goya i ara doncs torna omplint el teatre i també a més amb una gran presència. És filla de la Lola Flores, la faraona, i per tant ja la vam veure fent de Colometa en castellà fantàstica, també amb un monòleg que estava estupendo. Encara recordo aquella interpretació que va fer en cinema a Rencor, i aquest any l'hem vista com a patriarca d'un clan gitano a Mallorca Confidencial. O sigui, és una actriu que potser a nivell de cinema està molt, molt desaprofitada, però que ara val la pena, doncs, que de que la pugueu recuperar, doncs, al Teatre Goya fins al 27 de setembre. Anem a fer una pausa musical abans de repassar la cartellera i anem a recordar un tema del musical Bernard d'Alba, que va fer un compositor nord-americà, el Manuel John Lachiusa, un home que actualment té 64 anys. Aquest musical es va estrenar a l'Old Broadway el 2006 i va arribar a Londres el 2010, que jo el vaig veure allà. És un musical, evidentment, de petit format. Aquest home, el Michael John Lachiusa, també és autor de musicals com Hello Again, com The Wheel Party, i, per exemple, molt abans que Bernard d'Alba, va fer també un musical sobre la crònica de la mort anunciada del García Márquez, que en anglès es diu Chronicle of a Death of Foretold. Bueno, també és autor de música clàssica i d'òperes, però no és massa conegut. Ha tingut diverses nominacions al Tony, però mai ha guanyat. Anem a escoltar el tema que obre aquest musical, Bernard d'Alba, de Michael John Lachiusa.

Yes, she named her first daughter Angus. Yes.

0: died. And the house of Antonio became the house of Bernarda Alba.
1: Doncs bé, anem a repassar la cartellera, perquè al marge d'aquestes obres que us he comentat avui, hi ha moltes més coses a la cartellera. Per exemple, recordem aquest cap de setmana, dies 18, 19 i 20, a Cerdanyola, suposo que l'Ateneu, però la informació que tinc no ho posa, fan l'edició número 16 del Festival Internacional de Teatre Infantil i Juvenil. Recordeu que aquí tenim l'obra de Terra Baixa per Amics del Teatre. El 20 de setembre a l'Auditori de Sant Cugat fan Permagel, una obra que aquí a Ripollet es veurà el 30 d'octubre. Lo dejo dicho perquè si algú doncs, no pot anar a Ripollet que sàpiga, però si no, aquí a Ripollet. A la Sala Fènix, aquesta setmana, el dia 20, acaba L'Estanquera del Raval, que és una adaptació de l'obra de Luis Alonso de Santos que l'Eloi de la Iglesia va portar al cinema, que es deia L'Estanquera de Vallecas. A la Sala Beckett, el dia del 16 al 20, tindrem Una nit amb Andrés Villarrosa, de Mac Rossí, a partir d'una idea original d'Oriol Genís. I també del 18 al 20 fan Scoop, d'Enric Folch. El Teatre Lliure també comença ja aquesta setmana, perquè, per exemple, doncs, el dia 17 estrenen el Fabià Puigcerver l'òpera de Tres Rals, que es va veure al Teatre Grec, jo no la veuré aquesta setmana i us la comentaré. Després també s'estrena també el dia 22, el dimarts que ve, tot fent La Bella Helena, en aquest cas a la Sala de Gràcia. I, a més, s'inauguren exposicions. Per exemple, s'inaugura un Teatre Lliure, una exposició al Palau Robert de Barcelona amb motiu del 50 aniversari de la Fundació del Teatre Lliure. Això serà a partir del dia 21, una exposició on ha participat Frederic Amat, Montse Benó, Jules Castells, Matt Gaensel, Sílvia Delacnó, en fi, al Palau, que estarà fins al mes de gener. I també, per cert, dins de la Setmana del Llibre en català, que serà fins al dia 20 de setembre, doncs hi haurà el divendres 18, Cor Calent, la gent del Lliure. Després, per exemple, el Teatre Nacional obren el dia 19 i també el dia 19 i 20 amb Repetir de la Sílvia Pérez Cruz, un concert amb aquesta cantant. El Teatre Eòlia estan fent Que és un cadàver, de la Sara Sors, que acaba el dia 27 de setembre. A la Serra versus Glòria, entre el 16 i el 20, fan una obra que es diu Apocalipsi Fatxa, que crec que és un monòleg d'humor. El Teatre Texas, també, a l'Espai Texas, també han recuperat l'obra Desaparellats, que ja els vam comentar que l'estaven fent fins al 20 de setembre, que és aquella obra que fan l'Enric Ferrer i Esther López, en la qual hi ha com un canvi de temps i apareixen en diferents èpoques, i això provoca doncs, diferents enrenous entre ells. I entre el 18 i el 18 de setembre tots començaran a fer les nits d'Impro Barcelona amb l'obra que es diu Biòpic, que la faran crec un cop a la setmana fins al gener. A la Sala Atrium estrenen aquesta setmana Butterbee, que és la versió del text de Herman Melville. Al Teatre Tantarantana també ja s'estrena el dia 18 No Gender, i en l'altra sala ja s'ha estrenat El Mor el 3. Després, per exemple, espera, que vaig passant de fulles, el Teatre Acadèmia també s'estrena aquesta setmana, el dia 16, o sigui, demà, Tendrament. Després, el Teatre Raval, també demà i fins al dia 27, la Clara Sánchez estarà fent Una habitació pròpia, de la Virginia Woolf. A la Biblioteca de Catalunya, el dia 22, o sigui, dimarts que ve, estrenen No miris. Al Sat Sant Andreu Teatre hi ha diverses coses. Per una banda, els dies 19, en diferents hores, es farà el Circumutic, el parc de la circumotricitat, i també Triplet, i el dia 20 es farà Lumiero. A la Sala Flyhard, el dia 16, o sigui, també demà, reposen, faran coses fantàstiques. Al Teatre Apolo, el dia 17, fan el musical Sonrisos i Làgrimes, que estaran fent fins al dia 27 de setembre. I després, a veure, al Teatre Victòria també el dia 17 i hasta el dia 20 fan America Forever amb el Goyo Jiménez. A la Sala Teatre Gaudí acaba el dia 20 My Only Fans. Al Teatre de l'Eixample estan fent el Bonobos, Com sobrevivir a mi ex i Burundanga, no sé fins quan les faran. Al Teatre Golem el dia 19 estrena La nit del peix kiwi. De fet, és una reposició, perquè aquest monòleg que va escriure Josep Julien per a Santi Ricard, que també l'interpreta, ja es va fer a la Sala Flyhard. El Teatre Borràs estrena en aquesta setmana també El temps, del Quim Masferrer, que ja es va fer fa uns quants enrere. És aquella obra en la qual ell parla de què faria si tinguessis només 90 minuts de vida. I el 19 de setembre, al cinema Gielmo, com per exemple el Westfield de La Maquinista, fan la pel·lícula 20 anys del Met en cines. El Met és el Metropolitan de l'òpera de Nova York, i com porta molts anys fent filmacions de les òperes, doncs han fet una pel·lícula commemorativa al respecte. I per últim, em faig ressò de que el dilluns que ve, que és el Dia Internacional de la Pau, al Congrés dels Diputats s'ha programat un acte institucional de record i homenatge a Pau Casals amb motiu dels 150 anys del naixement d'aquest artista. De fet, es presentarà el programa oficial que es diu Casals 150, que està impulsat per la Fundació Pau Casals i per la pròpia Generalitat de Catalunya. Els actes tindran inici el 13 d'abril del 2027 i s'allargaran fins al octubre de 2027 i, evidentment, incluiran concerts, exposicions, produccions audiovisuals i altres activitats culturals. Jo m'aniré fent ressò de les aquelles que em vagin informant, però ara volem tenir un record per aquest català universal, escoltant, com no, el seu Cant dels Ocells.

Bé, com no podrem comentar totes les pel·lícules, començarem per al bloc de pel·lícules espanyoles o catalanes. Totes elles encara estan en cartell, i algunes amb moltes sessions i molt d'èxit, i altres pues, amb una sessió potser o dos escadussera, però encara es poden trobar. Començarem per al més gran èxit d'aquest any, que és El ser querido, evidentment, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que està batint tots els rècords d'espectadors i de taquilla. Una pel·lícula molt esperada del director de, del Reino, d'Antidisturbios o d'Asbestas. Precisament Antidisturbios sortia l'actriu Victoria Luengo, que a partir de llavors doncs, van fer molta amistat, i que de seguida doncs, Sorogoyen va tenir clar que la volia per aquesta pel·lícula, enfrontant-la doncs, al monstre que és el Javier Bardem, monstre en totes les millors paraules de, del món. I realment estan molt bé. Quan es va estrenar, quan es va passar per aquesta pel·lícula a Cannes, es va comentar de que tenia molta similitud amb El valor sentimental, la pel·lícula noruega, però no és veritat. O sigui, sí que hi ha un plantejament equivalent, que és, aquí Javier Bardem és un director, com ho era ja l'Estelan Escargar, que li planteja una relació, una pel·lícula a la seva filla, com fa ella aquí amb el personatge de la Victoria Luengo. Les relacions de pare i fill amb aquella pel·lícula i amb aquesta no són gaire bones. De fet, aquí eren pràcticament inexistents, perquè s'han passat 13 anys que no s'han vist, i ell de fet ha fet una nova família i té uns fills amb una altra dona, però aquest és el plantejament, però després el tractament és totalment diferent. De fet, la pel·lícula noruega per mi té molta més emoció, que no està tan present en la pel·lícula de Sorogoyen, que té doncs, altres coses d'interès. De fet, la pel·lícula pivota al voltant de diverses escenes, sobretot la primera i una que hi ha entremig. La primera és una escena molt llarga d'uns 20 minuts, que és quan se troben pare i filla després de tants anys sense veure's, amb un dinar, i que és un primer contacte doncs, que ha de resultar una mica difícil, en el qual doncs, no és allò que digui, s'han de posar al dia, però que ell ha de parlar i així, i en el qual ja se demostra doncs, que les coses, hi ha algunes coses del seu passat en comú d'anys enrere que no recorden igual. Sembla ser que Sorogoyen va plantejar aquesta escena treballant primer amb Vicky Luengo i després amb el Bardem, per separat. Cadascú li va donar una mica el background del seu personatge, els hi va dir una mica què és el que tenia que sortir en aquella escena. Van posar diverses càmeres amb el restaurant on dinaven. Algunes estan molt a la vora dels rostres dels actors. No veiem el seu entorn, sí que escoltem doncs, la cambrera quan li porta un got o alguna cosa. I ells van desenvolupar una mica de forma improvisada aquest diàleg en el qual seguien les directrius que els havia donat Sorogoyen. I sembla ser que això es va fer en una sola toma. La veritat és que és molt, molt meritori aquesta escena. Després hi ha un altre, el personatge de Javier Bardem, que és un director que ha guanyat dos Oscars, que té molt d'èxit a nivell mundial, és un personatge tremendament tòxic i molt autoritari, com queda demostrat també amb la segona gran escena de la pel·lícula, que és un dinar que s'ha de fer amb rodança a la pel·lícula que estan fent, que es diu Desierto, i que se roda al Sàhara, quan aquest encara formava part de la República Espanyola en 1932. És una escena molt tensa, que aquesta va requerir ja més dies de rodatge, però que demostra doncs, una mica com a vegades durant els rodatges les coses doncs, no surten com... O sigui, no sempre són tot flors i violes, que poden haver molts moments de tensió, i això doncs, els actors, amb les seves entrevistes que han fet, també ho han recordat. I després, evidentment, doncs, hi ha moments amb altres membres del rodatge, el que sigui. És una pel·lícula, evidentment, doncs, sobre cine dins del cinema, ben portada, que potser... té algunes coses que per mi no acaben de tenir massa sentit. Rodrigo Sorogoyen canvia de color al blanc i negre o de format, ara més panoràmic, ara més quadrat, de forma totalment aleatòria. Jo he vist la pico dues vegades, no s'ha pogut deduir el criteri per al qual l'ha fet. Es pugui dir, pues mira, ho faig perquè me surt del gorro fer-ho, i jo no li trobo massa sentit, seria un dels defectes. I després també hi ha alguns personatges que queden una mica desdibuixats, com per exemple la productora que interpreta la Marina Foix, que és la protagonista femenina d'Asbestas, que està allà una mica. Després també està el Raúl Arévalo, que fa un secundari. En fi, bueno, lo important és aquesta relació d'aquestes dues persones que es van descobrint una mica i que potser no s'acaben d'entendre, i que també doncs, veu una mica com la memòria i els records que guarden són diferents. Una mica per això estimable, i que evidentment està destinada a guanyar doncs, una pila de premis Goya. És una de les candidates a la terna que l'Acadèmia Espanyola està decidint ara què enviarà als Oscars. És aquesta, Los Domingos, o La Bola Negra, la pel·lícula dels Javis, que va guanyar el premi de direcció al Festival de Cannes, que s'estrena la setmana que ve,
i que jo suposo, sense haver-la vist, que serà la que enviaran finalment, perquè és Federico García Lorca, és la Guerra Civil, en fi, ja veurem. Aviat, em sembla que s'ha de saber ja aquesta setmana, ja veurem. També un altre gran èxit, en aquest cas una producció catalana, és el Cronos, la pel·lícula que ha fet Fernando González Molina a propòsit dels atemptats de les Rambles del 17 d'agost de del 2017, realment una cosa super tremendament dolorosa per tots els catalans, que va causar víctimes amb aquell cotxe que va baixar per les Rambles, arramblant en tothom que va poder, i que la pel·lícula se centra tot just en les 124 hores que van passar en què els Mossos d'Esquadra, perquè és tot fet des del punt de vista dels Mossos d'Esquadra, de la seva actuació, doncs, evidentment, quan es va produir aquest fet, tenim el pròleg d'una explosió que es va produir a Cambrils el dia abans, que precisament eren aquests terroristes que estaven preparant un atemptat que se suposava que tenia que fer-se a la Sagrada Família, i que com que va passar això, doncs van improvisar i van jugar aquesta furgoneta i van tirar Rambles avall. Doncs bé, doncs una mica la pel·lícula Cronos. Cronos és el nom de l'operació tipus Gàbia per tancar Barcelona per evitar que els terroristes marxessin, cosa que, per cert, no va acabar de funcionar del tot al marge de que es va produir un gran caos. I la pel·lícula, doncs, està feta, doncs, o sigui, des d'aquest punt de vista, o sigui, són les actuacions dels Mossos, el que van fer, les seves accions per detenir els culpables, per

nom real és el comissari Trapero, que està interpretat per Pablo Derqui. És una obra que inclou, a més, és una producció que s'ha fet part a les Rambles, però que algunes coses s'han tingut que recrear digitalment, perquè les Rambles porten pràcticament 2 anys aixecades amunt. S'ha rodat també per carrers del Gòtic, amb una producció que no és cara, però que el pressupost que ha tingut, doncs, es nota a la pantalla. Evidentment, doncs, a part, Enric Auquesta, la Mònica López, Diana Gómez, el Xavi Sáez, el David Bert, l'Israel Elejalde, en fi, a mi m'ha semblat una pel·lícula notable dins de que el que es tracta d'explicar és això, el punt de vista dels Mossos i les seves accions que van fer. No se tracta d'explicar el drama de moltes de les víctimes que surten, però de forma, perquè no es mostra mai l'atemptat, per sort, no sé si serien capaços de recordar-lo un altre cop. Hem vist també Forastero, una pel·lícula dirigida per Lucía Leñar Iglesias i protagonitzada per una actriu molt joveneta, la Zoe Stein, que és la neta del personatge que interpreta Lluís Omar, que estan a les vacances a Mallorca i que diguéssim que es produeix un fet luctuós com és la mort de l'àvia, i diguéssim que a partir d'aquí el personatge de la Zoe Stein, aquesta neta, comença a dotar una mica, perquè es vesteix com l'àvia i així, doncs com si fos la figura de l'àvia, i llavors això li dona a la pel·lícula un to de, com si hagués una mica el fantasma, l'esperit d'aquest personatge present a la història, però realment no és una pel·lícula de terror ni de fantasmes en aquest aspecte, sinó més aviat de l'intimisme d'aquesta relació amb l'avi, que aquesta neta, doncs, que queda impressionada per aquest fet luctuós i com això l'afecta. I també paral·lelament també hi ha una, diguéssim, una mica de la relació no tan cordial que manté amb la seva mare, un personatge interpretat per la Núria Prims, i que potser és un personatge que hagués necessitat una mica més de definició. També he anat a veure El Nido, una pel·lícula dirigida per Hugo Stuben i protagonitzada per Michel Jenner. Aquí també surt el Pablo Derqui i també la Luisa Gavassa. És una pel·lícula que passa tota ella en un escenari únic, és un bosc i una casa enmig del bosc aïllada on està una dona i el seu fill, ella és evident Michel Jenner, que quan entrem a la casa, doncs veiem que hi ha uns rails de ferro a tot el terra per on es mou el personatge, per exemple, encadenat de la mare que interpreta la Luisa Gavassa. I amb algunes imatges aèries que ens mostren, doncs ja veiem que és una casa que està totalment aïllada i és una dona que, per altra banda, viu de forma autosuficient, tenen una cabra i així, vull dir que no tenen relació amb la civilització entesa com a tal, i quan apareix un personatge d'un excursionista que s'ha perdut, que és el personatge que interpreta Pablo Derqui, doncs es produeix com una mica de col·lapse d'aquesta normalitat una mica anòmala que estem presenciant, perquè és evident que si tenir una senyora encadenada, doncs així, amb una dona que no vol que faci res. S'ha relacionat aquesta pel·lícula, per exemple, amb el bosc de Xamalan. Recordeu que allà també era una comunitat tancada, en fi. I aquí, doncs, a mesura que van passant l'acció d'aquesta cosa que és molt claustrofòbica, doncs cada vegada es diran desvetllant els misteris d'aquest personatge, i de fet fins i tot hi ha alguna cosa que canvia totalment la perspectiva amb algun personatge que li dona, doncs, una entitat diferent i potser més amenaçadora. L'obra, tota aquesta casa s'ha construït en decorat, o sigui, així és com ha explicat l'Hugo Stuben, que la casa, l'estructura de fora està feta amb un bosc de vallorquina, però tot el que és l'interior és estudi, perquè a més és un treball meritori per poder moure la càmera, doncs, en aquests espais d'una casa, per altra banda, de camp bastant petita. I la Michelle Jenner, doncs, fa un treball bastant meritori amb una dona, doncs, que té tot un secret a dintre i que actua també de forma, si voleu, autoritària i dominanta, però per unes raons molt, molt concretes. Una història que, a mesura que es va desvetllant, és bastant terrible. També hem vist Eixam, o L'Enjambre, que té els dos títols en català i en valencià. És una obra d'Òscar Benàcer que passa en una petita comunitat rural inventada en un poble que es diu Malpàs, en el qual, doncs, viuen gent, doncs, que han pogut tenir problemes de deutes, que han estat desdonats a casa seva, i s'ha format una espècie de secta en el qual, doncs, és com allò de dir, tu entres i després ja no pots sortir. Aquí és on t'arriba el personatge de Pablo Molinero, que anirà descobrint, doncs, la realitat que passa, doncs, amb aquesta comunitat aparentment molt bonica i molt utòpica, però que també amaga secrets i que en el fons, doncs, deixa de ser també una mica amenaçada per les pròpies interioritats de la gent que hi viu.
I l'última pel·lícula així espanyola és una que és una pel·lícula dirigida per un gallego, el Gabriel Azolín, és La noche conquisté Tebas. És una pel·lícula molt estranya que

passa amb unes termes romanes que estan precisament les seves ruïnes a Galícia, on arriba primer, en la primera part de la pel·lícula, arriba un grup de nois que se suposa que parlen de combats de tebanos i així, però que són de videojocs, i que després, a mesura que el dia va passant i es va fent d'enfosquint, aquests nois parlen en gallec, canviaran els personatges i es començaran a parlar en llatí i seran un grup de soldats, precisament de romans, que van fer doncs aquesta guerra a Tebes. I aquí doncs la pel·lícula doncs ja diguéssim potser adquireix una més intimitat. A mi la primera part no em va interessar tant, la segona ja estava una mica adormilada, us he de confessar, i és una pel·lícula una mica rara. Jo he sentit parlar moltíssim d'ella, de gent doncs ha sortit de forma hipnotitzada, de bellíssima, té escenes molt maques. Per exemple, hi ha una escena inicial que aèria que ens va mostrant els personatges, aquests nois que arriben a les ruïnes, a la mesura que aèriament es va desplegant tot el quadre de les ruïnes, aquest és un plano impressionant, que és fantàstic, i hi ha altres moments així, però en conjunt potser doncs la pel·lícula, que té un alè poètic en alguns moments, amb aquestes converses que es fan a la llum, la millor d'un foc que han fet allà aquí a les termes, de les que surt una mica de vapor, doncs bueno, és una obra, una pel·lícula molt, molt, molt minoritària, que s'està fent només als onzeig. Anem a fer una pausa musical i escoltarem dos temes, El ser querido i música de Oliver Arson i Cronos, que ara mateix no, em sembla que és Audrey i Ismael l'autora.

Una altra de les grans pel·lícules d'aquest estiu, evidentment, ha sigut L'Odissea, de Christopher Nolan, una pel·lícula doncs, que està batent rècords a tot el cine també on s'està fent. Evidentment, serà una de les que tindrà més nominacions als Oscars l'any que ve, i la pel·lícula doncs, es basa amb el cant de L'Odissea que va escriure Homer. Christopher Nolan no agafa tots els episodis, agafa els que més li interessen, però en totes les adaptacions que s'han fet de la història doncs, s'han agafat diferents coses. Aquí tenim doncs, els Cíclops, tenim part de Troia quan l'arrasen, tenim com l'Homero, l'Ulisses intenta doncs, tornar a Ítaca, va trigar 20 anys els esforços de la seva dona, la Penélope, que és l'Anne Hathaway, l'Homero, l'Ulisses és el Matt Damon, enganyant a tots aquests pretendents, fent el telèfon, en fi, el Telèmaco que interpreta Tom Holland. L'obra és molt lluïda en quant a actors i intèrprets, estan molt bé. Jo l'he pogut veure amb l'IMAX a Barcelona, però amb els 70 mil·límetres al fenomen i amb una sessió en 35 mil·límetres. A tots els tres es va molt bé. Potser la més espectacular per mi ha sigut la de l'IMAX, però Nolan l'ha rodada en 70 e IMAX. I si la voleu veure amb aquest format, la teniu que anar a veure a Montpellier, que és el cine que està més a la vora. Això sí, allà la fan en versió francesa, no la fan en versió original subtitulada, cosa que m'apareix bastant sacrílega, jo crec. A Londres sí que la teniu en anglès. Ara, ja us dic jo que les entrades estan super exaurides. Jo per veure a l'IMAX a Barcelona vaig tenir que comprar l'entrada un mes abans, anar provant dia a dia fins que em va sortir una butaca més o menys acceptable. En qualsevol cas, és un gran espectacle, és una aventura èpica feta doncs, a imatge de les que feia David Lean amb les seves pel·lícules com el Lawrence d'Aràbia i així, i Christopher Nolan doncs, és un director que puede tener mucho ego o lo que sigui, però que sap rodar amb molta consistència, treure molt profit dels seus actors i realment ha fet una gran pel·lícula. Potser tampoc hi ha una gran emoció en majoria de casos, però en qualsevol cas una pel·lícula molt, molt lluïda. Queden res, 4 minuts per acabar el programa i vull recordar diverses coses. Primer, per exemple, aquesta setmana el Verdi el dijous fan la Naranja Mecànica amb motiu del 55 aniversari de la seva, del seu rodatge, no de la seva estrena espanyola, que va ser fins que no es va morir Franco. I que tindrà presentació, crec, amb l'Eduardo de Vicente. També, si sou fans de Star Wars, podeu, fins al dia 22, a la Casa Cupra Raval, hi ha una exposició que es diu Rebels, Beyond the Galaxy, que diu que és una de les col·leccions privades més completes d'Europa i que és dedicada a l'univers de Star Wars. I recull figures de mida real, elements de rodatge, bustos, diorames, naus, etc, etc, etc. I a la Filmoteca estan fent el Cisnèfils, que també comença la seva activitat aquesta setmana en Calle Màlaga, una pel·lícula que li ha servit per fer un gran paper de maduresa a la Carmen Maura, això serà el proper dijous també, i a la Filmoteca doncs continuen els cicles que ja van fer aquest estiu, dedicats a la Jane Fonda, al Frisland Sonor, a les comèdies Tu i jo, comèdies romàntiques, i també amb un cineasta que es diu Warren Sonberg, que inclou pel·lícules fetes per ell i altra que ell ha escollit i que li agraden. I així és entre els propers dies. També hi ha la repesca en pel·lícules importants. Per exemple, es podran veure pel·lícules com El trencacors, com Moonfleet o Los contrabandistes de Moonfleet, La sisena part del món, Escrito sobre el viento, la tumba índia, L'estanque dorado, Weapons, la meva única família, del Mai Lee, Stanley and Iris, o sigui, moltes, Mentre la ciutat duerme, moltes coses bones a la Filmoteca. Anem a escoltar un fragment de la banda sonora de L'Odissea, de Christopher Nolan, la música de Ludwig Göransson, i la setmana que ve doncs, tornarem per parlar doncs, de més pel·lícules que tenim i més obres de teatre que també haurem vist, espero. Llavors, doncs, fins la setmana que ve, que passeu molt bona setmana a tots, adeu, i això, fins la setmana que ve.

0: Des de fa 25 anys, Ripollet Ràdio, sempre al teu costat. 91.3
1: Ripollet Ràdio.

watched you when you first moved, Sean.

0: profit a man to gain the world and lose his soul?
1: Bongo Bongo, selecció musical de Reinaldo Rey.

Aquí acaba l'edició d'avui de Viatge a Ongo Bongo. Fins la propera emissió. Feliç viatge a Ongo Bongo, al planeta dels somnis.